mama, és per felicitar-te, per dir-te que t'estimo molt i que sempre comptis amb mi i que a poc a poc sortirem endavant amb els problemes que tenim i per felicitar-te d'una manera especial. Moltes felicitats, t'estimo.

0: els teus moments amb Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. El fracàs amorós té explicació.
1: Tots els dies, a la matinada, parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres i per vosaltres, a la tècnica, el Jorge Martínez. Hola, Jorge, què tal? Tu et desplaces en Rodalies, Jorge?
1: No, no, tu vens aquí a... com los marqueses, en cotxe, no? Tu vienes... guai, no?
0: Ah, vienes en bus. Ah, molt bé, molt bé. És un home que es preocupa pel medi ambient. Les persones que també es preocupen pel medi ambient i utilitzen el transport públic avui no tenen un gran dia. Això de parlar amb el Jorge ho feia per fer introducció, una introducció més trista que d'altra cosa, per parlar i treure ferro, si és que es pot treure ferro del drama que estem vivint amb la mobilitat. És un drama. Avui tenim una altra història. El panell de funcionament de les línies de Rodalies és de terror, propi d'una comunitat que ens van agloriar des del primer del món, amb horari de trens que no tira. Avui l'R1 circula amb 4 trens per hora i sentit a causa d'un nou... ho endevineu? He donat una pista. D'un nou robatori de coure entre Badalona i el Clot. La circulació de l'R3 està tallada entre la Molina i Puigcerdà per una incidència que afecta el subministrament elèctric. Això són dues coses diferents, eh? Dues coses diferents. Però hi ha més. Als regionals del sud hi ha hagut una incidència que ja està resolta a la infraestructura que ha obligat a circular en via única entre Altafulla, Tamarit i Barcelona, i Tarragona. Bueno, retards, nervis, molèsties. I rematem, perquè després anirem amb la Mar Puerto. La Mar Puerto ha estat a l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, que està tancada, està fent obres de millora, i ja s'ha dit ahir a la tarda el fals sostre i ha provocat 3 ferits. A més, la Mar ens parla de tot això. Bé, volia començar amb això, per si no heu sortit de casa a aquestes hores o teníeu algun plan de cara aquesta tarda i heu agafat transport públic, doncs que penseu que igual avui, en funció de quina línia de Rodalies agafeu, igual teniu problemes. Perquè el focus d'avui no està precisament en aquí, perquè malauradament, com això ja és una normalitat, ja no és una notícia parlar de que Rodalies no tira o que hi ha incidències, això ja és una normalitat. Avui el focus està posat en el Parlament de Catalunya, on el president Illa està compareixent per parlar del tema PISA. Tema PISA, educació i de més. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
2: Què tal?
0: Bàsicament, sembla que el president Illa ha admet errors greus i inacceptables. Ho ha admès. Vull dir, ha admès una evidència, en aquest cas, en la gestió de les proves PISA a Catalunya. Però, igual vosaltres us pregunteu, ha fet autocrítica? Però jo diria que no. Jo diria que no. L'exemple que poso davant de tot això és quan tu veus un vaixell que està enfonsat i del màstil del vaixell surt un pam sobre l'aigua, no? I tu dius que el vaixell navega. No, no, però si navega, navega, navega. Mireu, aquesta compareixença volia donar explicacions sobre l'exclusió del 23,2% dels alumnes de la mostra de PISA, molt per sobre del 5% que xifra l'OCDE. I ja ha dit que hi ha errors d'interpretació, de supervisió i, sobretot, a una informació que no va arribar als responsables polítics. Vaja. Un desastre, un caos, un desastre, perquè aquí, en fi, no sé. Yolanda Canales, què més comentava el president?
2: Bueno, d'entrada, tanca files amb la consellera d'Educació, amb Esther Niubó, assegura, ho ha explicat, en línia també del que ha fet la mateixa consellera, poques novetats ha portat en aquest sentit, que el problema es va detectar mentre s'estaven fent les proves, però que les advertències no es van traslladar als responsables polítics d'Educació. De fet, el Consell Superior d'Avaluació va rebre fins a 6 informes tècnics sobre la incidència. El president de la Generalitat ha parlat de 6, l'oposició diu que 7. En tot cas, va haver unes quantes advertències. El president ha admès que hi havia marge per actuar tenint en compte tots aquests informes i que s'haurien d'haver reforçat els controls, però ha situat les principals mancances en els mecanismes interns de l'administració.
3: A partir d'aquí, segons la informació que ha pogut reconstruir el departament, s'interrompen les comunicacions sobre aquesta incidència o almenys no n'hi ha cap constància registral. Aquest és el segon element que acaba explicant amb tota claredat. La informació sobre aquesta incidència no va ser elevada als responsables polítics del departament. Per tant, durant mesos existia dins de l'organització informació sobre una incidència en l'aplicació de PISA que no va arribar als nivells de decisió que haurien hagut de conèixer.
2: que diu el president de la Generalitat, a partir d'aquí vol dir a partir de maig del 2025, segons la cronologia que ha exposat, es van interrompre les comunicacions sobre el problema i durant mesos...
1: Però són excuses, això, eh? Són excuses, sona el desconocimiento del problema me exime de la responsabilitat.
2: Totalment, això sí que és veritat.
1: Això sona...
2: O sigui, i llavors no,
1: perdona,
2: va ser...
1: t'estic interrompent perquè és que és un tema que és bastant indignant, això, eh?
2: I diu que no va ser fins al febrer d'aquest any quan l'actual directora de l'Agència d'Avaluació va tenir coneixement de la incidència i va ser llavors quan efectivament es va començar a elevar dins d'Educació. O sigui, el tema va arribar a la conselleria, a la Sala Noble, per dir-ho d'alguna manera. I al juny, l'Institut Nacional d'Avaluació doncs, ja va informar de l'abast del problema. Aquest 23% dels alumnes que quedaven exclosos de la mostra quan el límit recomanat per l'OCDE és del 5%. Ella diu que no vol minimitzar els fets i ha qualificat les errades de greus inacceptables, en la mateixa línia, com dèiem, que expressava la consellera Esther Niubó, però ha deixat clar que en cap cas es van voler manipular els resultats.
3: No s'han perdut les proves, no s'han manipulat els resultats i no hi ha hagut cap problema amb la correcció de les respostes de l'alumnat. El problema és metodològic. La composició final de la mostra no permet considerar els resultats plenament representatius ni comparar-los a les mateixes condicions amb els altres territoris o amb la sèrie històrica de Catalunya. Avui, després de les divergències revisades, podem anar més enllà de les hipòtesis que es van plantejar inicialment. Les divergències apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i mancances en la transmissió d'informació inacceptables dins de l'organització.
2: Recordem que el cas ha acabat amb tres expedients disciplinaris oberts i la destitució de Teresa Sambola com a secretària general d'Educació. Els expedients encara estan en curs i el president de la Generalitat no ha volgut avançar qui en pot ser responsable. Illa, com dèiem, sí que ha tancat files amb la consellera sí. Niubó, i això que la majoria de l'oposició li ha demanat directament la seva dimissió. Junts, per exemple, ha acusat Illa de convertir Catalunya en la riota de Pisa. El PP també ha acusat el president de la Generalitat de voler diluir les responsabilitats amb el pacte educatiu, que d'això n'ha parlat molt. O sigui, de què ha passat amb les proves? Poc. Però del pacte educatiu que vol impulsar, molt. I ha advertit que no s'hi sumarà si no comporta canvis de fons. També ha dit que l'intent era manipular, però que l'hemos pillado con el carrito del helado. Això és directament el que ha dit Alejandro Fernández, en la mateixa línia que Vox, que també ha acusat a Salvador Illa de corrupció per voler mentir i tapar el desastre que hauria estat les proves PISA.
1: El problema és que no sé si podríem confiar en qualsevol partit de l'oposició per arreglar aquestes coses, sobretot els que ja van estar en el govern, perquè això no és d'ara.
2: Home, que Esquerra critiqui té
1: el seu què. Per això dic, que Esquerra critiqui, no sé
2: quan
1: si...
2: Quan els últims consellers han estat d'Educació, vull dir,
1: correcte,
2: han estat d'Esquerra.
1: Correcte, no sé si són els millors per criticar en aquest cas, eh? Bé, l'orquestra del Titanic sigue tocando mientras el barco se hunde y hace aguas. I a tot això, ahir, el Sindicat de Professors de Secundària, SPEC, va fer una roda de premsa precisament sobre aquest tema, perquè han fet càlculs propis sobre els punts de PISA. I el calculat, el resultat d'aquests càlculs, és que estima una baixada de més de 30 punts de PISA en competència de matemàtiques, lectura i ciències, bàsicament.
2: O sigui, el desastre, pitjor que l'última vegada, pitjor, i això que els resultats eren pitjor. Desastrosos. Doncs
1: pues molt pitjor. Doncs mira, tenim al telèfon el senyor Andreu Navarra, que és portaveu de professors de secundària SPEC, per valorar tot això i entre altres coses, com per exemple la reunió, el debat que ha demanat el president Illa sobre educació, el pressupost dels 6 milions del PIB que ha promès, que no està escrit, que s'ha dit, i no oblidem una cosa, hi ha eleccions. Calma, eh? Andreu, bon dia, benvingut, com estàs?
4: Bé, amb uns dies de molt moviment, moltes propostes, però aquí estem.
1: 30 punts, Andreu? 30 punts?
4: Home, clar, si treus prop del 25% de l'alumnat neix amb necessitats especials, i no el comptes, clar, els números se't disparen, però la realitat és que si introdueixes aquest 23% en una projecció i els poses al percentil baix, els números són uns altres.
1: Quan veus que tot això està passant i que tot cau, per què no canvien? Perquè és que hi ha hagut temps suficients per veure que això no acaba de tirar i que igual ens hem equivocat. Què està passant? Perquè no m'entra al cap. És que no m'entra al cap. És molt difícil, això de
4: passar. que hi ha uns interessos creats molt poderosos, una indústria del pedagogisme, uns negocis, diguem-ne, cadiretes, xiringuitos, hi ha una desviació de fons públics a propostes teòricament innovadores, perquè estan basades en filosofies de 1890 que ja han estat superades diverses vegades al segle XX. És a dir, hi ha tot un aparador vistós de coses que es presenten com pedagogies actives. Es va presentar la pedagogia competencial com la panacea, el remei a tots els problemes d'educació fa aproximadament 20 anys, i el que s'ha vist és que això ens està fent retrocedir al voltant de dos cursos respecte a la mitjana de l'OCDE. Ja n'hi ha prou. És a dir, torno a insistir en la idea de que no cal un altre pacte de govern o de país amb els mateixos actors que ens han portat al desastre per treure's del damunt la responsabilitat. La responsabilitat ara, la urgència ara, és lleis racionals. Tornar a l'ensenyament, tornar als continguts, tornar al llibre de text, tornar a la serenitat, treure fora aquesta innovació histèrica que no és més que negoci i pelotazos econòmics que no tenen res de pedagògic. Prou de subvencionar idees de bomber, prou experimentar amb l'alumnat i tornar a posar sobre la taula les metodologies que funcionen i que estan avalades per la teoria i la pràctica. Aquí l'únic que s'està fent és privatitzar el coneixement, no? És a dir, desposseir la majoria de població dels coneixements bàsics per exercir la ciutadania i accedir a la ciutadania econòmica. És a dir, l'objectiu de tot això és arribar a la situació dels Estats Units. Extremismes polítics, histèria social, atomització... Bé, el primer que va fer Trump és tancar el Ministeri d'Educació. És a dir, per evitar que segueixi degradant la democràcia, calen normatives, legislacions molt més simples, molt més clares, molt més orientades a que l'educació pública faci la seva feina, que és d'ascensor social a través de títols que tenen un significat. I no desposseir de la capacitat de pensar, de la capacitat teorètica, a tota a la pràctica majoria de la població del nostre país. No? És que sembla distòpic el que estic dient, però és que les dades són distòpiques.
1: És que sembla això,
4: de canviar de política, doncs seguiran exactament igual, amb un altre, això ja ho va fer l'Anna Simó, ja ho vam fer, ja va haver-hi unes propostes a l'abril, a final de curs, fetes per una comissió d'ells mateixos. No, prou de pactar amb ells mateixos el que tothom sap que diran. Cal un canvi. Sobretot el que cal és acabar amb el paradigma competencial.
1: Bé, bàsicament, avui el president Salvador Illa ha impulsat un debat sobre el model educatiu amb el Consell d'Educació de Catalunya. Com valoreu tot això?
4: Ho valorem...
1: Traurem l'aigua clara o és un intent de donar un cop de tipus per millorar les coses?
4: No, veiem l'aigua clara. Tot això, de moment, és prestidigitació. Més propaganda. Bé, el president Illa diu que invertirà el 6% que diu la llei del PIB en educació. Tant de bo, però això s'ha de calendaritzar i s'ha de pressupostar. Si no està per escrit, tot això és aire. Quan ho veiem per escrit i en un calendari, nosaltres ens ho començarem a creure. Dos, el pla de climatització també és urgent. Que el portin per escrit, el calendaritzin i el pressupostin. Tres, aquest Consell Escolar, deia la portaveu d'Ustec que és una pantomima. Jo no crec que sigui una pantomima. Això és molt seriós. És el mitjà que farà servir a la pròpia Generalitat per treure's la responsabilitat del damunt. I quina és aquesta responsabilitat? El canvi de política, el canvi legislatiu, l'anul·lació o reforma profunda dels decrets de la vergonya que ens han portat fins on estem. Un decret d'inclusiva que és l'exclusió de tothom, que és inhumà, que porta formes de violència contra l'alumnat vulnerable, que fa que no pugui avançar ningú a les aules catalanes, el decret de plantilles infame que ha portat la corrupció a la funció pública, el decret de direccions que hipertrofia el poder de direccions, que fins i tot les direccions et diuen que no són més que docents i se'ls dona un poder absolut, I aquí el que ha de començar a passar és que hi hagi tot el contrari, un gir de 180 graus que aquest Consell Escolar no farà, perquè és que el senyor Del Pozo ja havia estat conseller i ja va impulsar un pacte de país en el passat. Ja sabem què faran, continuar exactament igual. És a dir, nosaltres sospitem que tot això no sigui un aparador i no comencin a venir canvis, però canvis curriculars, canvis de normativa, canvis honrats, és a dir, amb honestitat. Anem a canviar les coses realment perquè a les aules anem a fer que s'aprengui. Perquè és el que no està passant. Ningú està aprenent suficient, sobretot amb els temes de matemàtiques i sobretot amb el tema de comprensió lectora, sense el qual no pots aprendre res. És a dir, el que s'està fent és pilotassos amb ordinadors, software, coses que són absolutament alienes a la lògica escolar. Sí, sí. Tornem a l'academicisme, tornem a tractar les persones com a persones, i no com a numerets i consumidors i clients. Tornem a l'ambient de transmissió de coneixements i respecte i convivència.
0: Mare
4: que
0: meva.
4: Que no hi ha a Catalunya.
0: Com està el campo? Mare meva, com està el campo? Senyor Andreu Navarra, portaveu del sindicat Professors de Secundària ESPEC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquests 5 cèntims, molt amable.
4: Però gràcies a vosaltres. A veure si és veritat això del 6%, i no és una anyagafa, i podem parlar, podem
0: donar una cosa bona, d'una cosa bona, no? Correcte.
4: Sí, una cosa bona, no? Una cosa que sàpiguen fer i facin bé i no un altre looping en el fracàs, no? O sigui,
0: tot de bo.
4: És que sembla aquí, en fi, ho desitjo realment.
0: I jo, nosaltres també. Gràcies, Andreu, molt amable. Bé, dit això, no faig més comentari. Ja vosaltres crec que amb tot això que hem parlat ja podeu fer-vos 5 cèntims d'aquest assassinat de l'esperit crític de les futures generacions. I crec que he utilitzat la paraula adequada. Assassinat de l'esperit crític de futures generacions. Va, de seguida parlarem de l'altra història, l'altre caos, l'altre mantecao que tenim avui, que és la mobilitat. De seguida entrem amb el tema, però abans, afortunadament podem menjar bé a la Cabrera. Afortunadament tenim unes carnaques que no te les saltes. Afortunadament, si t'agraden aquest tipus de menjar, la Cabrera Barcelona. Al carrer Diputació 239 de Barcelona. Si tens allò de... És que mira, una carn espectacular, m'han dit un... No. La Cabrera Barcelona. Autèntica graella argentina a Barcelona. Talls increïbles, un ambient genial per gaudir. Mira... És com un first days, però ben fet i menjant carn. Seria allà a la Cabrera. Si fes un first days a la Cabrera, és que triomfes segur, eh? És un lloc d'aquells que, encara que la cita d'un first days no funcionés, tornaries a anar perquè és meravellós. La Cabrera Barcelona, autèntica graella argentina, al carrer Diputació 239 de Barcelona.
5: Herrera a COPE.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: COPE Catalunya i Andorra.
8: Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
9: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
10: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
9: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
10: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
11: La situación de la gente que sufre el descontrolado precio...
9: Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
10: Compatible con CarPlay y Android Auto.
12: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: No es solo información, es saber dónde mirar.
11: Seguimos en la batalla del relato en varias cosas, porque también en el asunto de la ley de nietos hay novedades. Hemos sabido que los nacionalizados se inscriben en el municipio que quieren. Ya veremos, porque el Supremo está estudiando ese caso muy a fondo y de eso también hablaremos hoy.
9: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
7: Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
13: Tots hem de, sí, ajudar-lo, però també empatitzar que li ha vingut un tsunami a sobre tremendo, que el xaval és jove, que ell té dret a gaudir com vol sempre i quan això no li afecti el segon.
7: De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
14: a Esports.
15: COPE Catalunya i Andorra.
16: Estàs informat.
17: COPE Catalunya i Andorra.
18: Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
19: Murprotec.
20: Herrera a COPE.
21: COPE Catalunya i Andorra.
20: Estàs informat.
22: Por eso espera con la carita en papá que llega.
0: 20 minuts, arribem a la una del migdia. Va, faig una actualització de com està el servei de Rodalies. Rodalies, la R1, circulació amb 4 trens per hora i sentit a causa d'una incidència a la infraestructura entre les estacions del Clot i Sant Adrià de Besòs. A R2 Sud, demores que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. A la R3 s'estableix un servei alternatiu per carretera entre la Molina i Puigcerdà a la Tor de Querol, a causa d'una incidència a la infraestructura. A la R4, per una incidència en el vestíbul de l'estació de Fabra i Puig, no hi ha parada comercial en aquesta estació perquè el fals sostre s'ha vingut a baix. 3 ferits ahir per la tarda. Afortunadament, només parlem de ferits, afortunadament. Marc Puerto, com estàs? Bon dia.
23: Molt bon dia.
0: Sembla que Fabri Puig, aquest dimecres, una jornada marcada per aquesta incidència de la caiguda del sostre,
23: sí,
0: que ahir va obligar a tancar l'estació. Ho torno a repetir, estan fent obres i part del fals sostre del vestíbul es va desprendre i va caure sobre la zona de pas del viatgers, amb tres ferits, 2 homes i una dona. Són ferides lleus i van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i afortunadament no hem de lamentar més que això, que ferides lleus. Tu has estat allà, no?
23: Sí, he estat allà, l'estació es manté tancada fins a 9 avist, està acordonada tota l'estació i de moment no hi ha una previsió concreta de reobertura, per tant els trens, com comentaves, a l'R4, continuen circulant però no fan parada allà. Així els viatgers amb destinació Fabra i Puig han de baixar la Sagrera i continuar el trajecte amb la línia 1 del metro de Barcelona i la incidència arriba a més just quan s'havien iniciat aquestes obres de millora de l'estació. Renfe havia anunciat una reforma integral del vestíbul que incluïa actuacions al sostre, al paviment, la il·luminació i les instal·lacions, però pel que fa als motius d'aquest desprendiment, Renfe ha apuntat a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i aquest fals sostre, i això, sumat a aquestes vibracions del pas dels trens i dels treballs del paviment, doncs l'hauria fet caure. Ho ha explicat el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech.
24: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, incluso se vieron afectados los talleres de aquel lado de Renfe, que quedaron inundados, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el peso porque el cañizo es lo que soporta ese yeso.
23: T'estàs posant les mans al cap,
0: No, és tremendo. És que és una cosa que, bé, aquestes coses poden passar. Techo de cañizo, està bé, això.
23: Davant d'això, Renfe retirarà tota aquesta coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que es pugui garantir aquesta seguretat pels passatgers. Una usuària que també es posava les mans al cap aquest matí quan li he preguntat, igual que a tu, és l'Antònia, que com a alternativa ha hagut d'agafar el metro fins al Clot, però denuncia que és una vergonya que això avui en dia encara estigui passant.
25: Si no, d'allò puc anar al Clot, perquè és que no n'hi ha una altra cosa. Entre que ja no va bé la Renfe, entre que ara ha passat això, que ja és vergonyós que passi això, perquè com que no arreglen res, i vas a agafar el tren i, bueno, és igual, és la Renfe, què vols que et digui?
0: La senyora, quin punt de resignació és la Renfe, què vols que et digui?
23: Estava molt indignada i no és per menys, Sobretot els que no sabien ben bé què és el que estava passant eren turistes. He pogut parlar amb una turista, la Eloís, que doncs parlava una miqueta de castellà i no sabia què és el que havia passat, buscava una solució a última hora i doncs també ha hagut dubte finalment per anar al Clot.
26: A Girona. No necesito ir a Clot, pues voy a ir a Clot para coger un tren, pero no sé, voy a comprar el ticket allá.
23: Perfecto.
26: Sí.
0: Bé, aquesta dona pobreta
23: No ho sabia, no sabia massa. L'he hagut d'ajudar, en el tema de veure què faria.
0: Accent francès tenia, no?
23: Sí, no sé, no sé d'on era.
0: Accent francès, però és igual, a França no penseu que les coses estan massa millor, eh? No, no, que aquí mirem les nostres misèries, però tothom té les seves, eh?
23: I clar, això gràcies a la línia del metro de la línia 1, no? La línia vermella que doncs ha pogut completar aquest recorregut, però sumat a les incidències que tu comentaves de la R3, la R1 i la R2 Sud, doncs anem apanyats del dia d'avui, eh?
0: Doncs és, un dia va ser l'oficina. És el que tenim, malauradament, insisteixo, que és una d'aquestes qüestions que, malauradament, que només són notícia quan tenim aquesta acumulació, quan hi ha una alineació planetària que passa moltes incidències, llavors és quan Mar Puerto a l'estació, quan parlem del tema, però que hi hagi una o dues incidències diàries, això ja és una normalitat, ja ho sabeu, no estem parlant de cap novetat. Mar Puerto, moltes gràcies.
23: Gràcies.
0: Cuida't molt, reina.
23: Igualment.
0: Doncs de seguida parlarem de dues coses, de miopia, amb el doctor Juárez, de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, i després tindrem aquí amb nosaltres el nostre patidor, un dels patidors que també pateix el transport públic, és autònom, vull dir, ja els que sou autònoms ja sabeu de què va el tema, i divulgador, i molt bon divulgador. I vindrà a parlar de dades, el Sergio Parra, el tindrem aquí amb nosaltres. Però abans, ostres, quin dia, entre unes coses i d'altres, ara mateix sí que necessitaria que ells corren fes una revisió dels bàtecs del cor, si tinc una arrítmia, perquè això dona arrítmies i qualsevol altra cosa insospitada, eh? Afortunadament, INSCOR és el tenim aquí a Catalunya, és el centre líder de referència de salut cardíaca a Catalunya, i té particularitats perquè, per exemple, experts, evidentment, en cardiologia, rehabilitació cardíaca, sobretot tenen un gimnàs de medicalitzat de rehabilitació cardíaca magnífic. A INSCOR cuiden del teu cor i realitzen aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I és que ofereixen aquesta atenció ràpida i saben programar la teva visita per quan tu ho necessites, en aquest cas. No, no he de deixar d'anar a treballar. No, no, no, no. Pots anar quan ho necessitis. Ràpid i sense demores. Tota la informació al web inscorbcn.com.
1: Encuéntranos en Instagram, Facebook i TikTok.
2: Busca Herrera en Cope y escríbenos.
3: La actualidad no para y por eso esta temporada en El Cascabel empezamos una hora antes. Cada noche a las 9 en esta mesa, la de siempre, analizamos la última hora, escuchamos todas las voces y buscamos las respuestas que necesitas. Y lo hacemos con rigor, con libertad y seguramente lo que es más importante, sin ruido. Recuerda, si quieres saber todo lo que está pasando y cómo te afecta, te espero cada noche a las 9, de lunes a jueves, aquí en El Cascabel. 13, estás en tu casa.
4: ¿Qué, qué? La batería de mi coche eléctrico falla y no lo cubres. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
14: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
16: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777.
27: Medisure. Del 21 de septiembre al 4 de octubre, solo en El Corte Inglés, hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones. Sofás cómodos y precios aún más cómodos. Financiación hasta en 12 meses. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
28: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
2: Herrera a Cope.
21: Cope Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: Parlem de salut òptica. Ja sabeu que, a més, estem en una pandèmia silenciosa. El tema de la miopia darrerament anava a dir està de moda. Està d'actualitat, per dir-ho així, per molts informes que han sortit, que de cara al 2050 més de la meitat de la població mundial serà miop en aquest cas. Bé, entre altres coses parlem de salut visual i parlem amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres, que porten un munt d'anys de tot això, que ho saben fer i ho fan molt bé. I parlem amb el doctor Emilio Juárez. Doctor, bon dia, benvingut.
5: Què tal, bon dia, com estem?
0: Molt bé, encantat de tornar a parlar amb tu, Emilio. Bé, és que estem parlant de la miopia com una pandèmia. És que ho és, una pandèmia ja, silenciosa, sí, però ho és, sí.
5: Bueno, jo crec que és el fruit de la modernitat actual, no? És les pantalles, l'ordinador, les hores que passem, l'oci, que passem moltes vegades de prop, els nanos, que han après a jugar i fer el seu oci al voltant de si mateixos. I l'OMS ho avisa, però actualment no s'estan prenent les mesures adequades per intentar reduir-ho. Mira, et dono una dada.
0: Sí.
5: El país que més miops té, que té el 85% de la població que és miop, és Singapur. Vale? Llavors, l'Estat, el seu Ministeri de Salut, ha començat a fer mesures per intentar reduir el que és aquesta taxa de miopia, intentar-la reduir perquè s'han donat compte que els hi ha crescut molt en els últims anys.
0: Quan trigueu, per exemple, en una operació de miopia a Tres Torres?
5: Pues la Maris calcula que una dioptria és un segon. Llavors, per exemple, 5 o 6 dioptries pues seran 5 o 6 segons. D'intervenció total, el que els dic jo als pacients per ull sol ser entre minut i mig i 2 minuts per ull, perquè això permet, aquest làser és tan ràpid que permet no només fer la cirurgia ràpida, sinó que el teu ull pràcticament no està exposat i això permet doncs, que la recuperació sigui més ràpida.
0: Quant de temps pots estar plenament funcional després d'una operació de miopia?
5: Tu calcula que unes 24 hores, perquè fem el control del dia següent, si ja la cosa està bé, un ja es pot incorporar progressivament i l'únic que s'ha de posar unes gotes per curar, un antibiòtic i un antiinflamatori, com tothom sabrem, i ja pot, per exemple, començar a llegir, començar a veure les pantalles. Jo recomano que es descansi uns dies, però moltes vegades me troben gent, sobretot autònoms, que necessiten treballar i que, per tant, no poden parar gaires dies.
0: Clar.
5: Llavors, en un parell de dies, ja s'incorporen, per exemple, en pantalles o s'incorporen a fer unes feines que no fiquin en risc que els salti alguna cosa a l'ull.
0: D'acord. Doncs ja sabeu, podeu consultar l'Institut Oftalmològic Tres Torres aquest tipus de situació de miopia. Hem parlat avui, però hi ha d'altres coses, com catarates, etc. Però l'Institut Oftalmològic Tres Torres estan preparats per això i per més, i per aconsellar-te i dir-te i donar-te una valoració correcta i sense compromís. Tot el web, Institut Oftalmològic trestorres.com, si ho poses al cercador ho trobes. Doctor Emilio Juárez, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
20: Herrera a COPE.
21: COPE Catalunya i Andorra.
20: Estàs informat.
0: Doncs en remem a l'estudi el Sergio Parra, el nostre divulgador científic, portador de curiositats, de coses que possiblement les has vist però no has acabat de parar-te a reflexionar, no? A més, és escriptor, en fi, té tantes coses aquest home. Si el busqueu, trobareu 1.000 llibres d'ell, força curiosos, interessantíssims, a més, eh?
7: Jo dic que resumen que soy autónomo, eh?
0: Bueno, és autónomo, o sea, se busca la vida, el chaval que va a hacer. O sea, es lo más digno que...
7: Autónomo y pobre, las dos cosas.
0: Sergio, bienvenido.
7: Bienvenido.
0: ¿Dónde nos llevas hoy?
7: Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio casi psicológico. La semana pasada hablábamos de que el tiempo se nos escurre entre los dedos.
0: Sí, correcto.
7: Sobre todo con cierta edad provecta, como es la tuya y la mía.
0: Sí, señor.
7: Que vemos que, ya está un parpadeo y ya se acaba todo.
0: Se acabó todo, ya caja pino.
7: Pero vamos a hacer una especie de ejercicio para paladear bien lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado. Y te he traído una serie de datos curiosos, de cifras curiosas.
0: Vale.
7: Para consignar qué vamos a hacer durante toda nuestra vida.
0: Ostras, no, espero que esto no acabe en depresión los próximos minutos.
7: No. Mira, vamos a imaginar que tanto tú como yo vamos a vivir 80 años.
0: Vale, de acuerdo.
7: Nos vamos a poner estupendos.
0: Bien.
7: Más o menos la edad media, ¿vale? Eso supone alrededor de 30.000 días.
0: Bien.
7: ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar en esos 30.000 días, más o menos, en nuestra una vida normal?
0: A grandes rasgos.
7: A grandes rasgos. Pues tu corazón va a latir 2.800 millones de veces, que son 75 veces por minuto, 4.500 veces por hora y 108.000 veces al día.
0: No está mal, ¿eh?
7: O sea, 2.800 millones de veces.
0: No está mal, ¿eh?
7: Estamos bien construidos, ¿eh?
0: No, es una maquinaria bastante fiable, ¿eh?, dentro de lo que hay.
7: Luego vas a pasar de media unos 3,5 años comiendo sin levantarte de la mesa.
0: Este es el sueño de toda mi vida. 3,5 años comiendo sin parar.
7: Más o menos vas a comerte 7.300 huevos.
0: Caray, bien.
7: Y 160 kilos de chocolate. Algunos más que otros, evidentemente.
0: Yo creo que voy a menos. El chocolate no me hace tanta gracia, ¿eh? Pero bien, bien, bien. Tampoco me desagrada.
7: Bueno, en promedio, más o menos, a no ser que seas muy sedentario, vas a andar una media de 22.000 kilómetros.
0: No está mal, ¿no?
7: O sea, vas a dar la vuelta al mundo en tu vida.
0: Casi.
7: Casi la vuelta al mundo. O sea,
0: casi, casi. Casi la vuelta al mundo, 22.000 kilómetros. Bueno, la media no son 40.000 la...
7: Sí, por ahí. Bueno, depende por dónde vayas.
0: Bueno, depende. Si cojo un atajo, serían como mínimo el medio planeta te lo pateas.
7: Nada mal.
0: Nada mal.
7: Luego vas a parpadear 415.000 millones de veces.
0: Ahora ya me has obsesionado.
7: Con el parpadeo. Vamos a hackear el...
0: Ya estoy ahí, voy a hackear la cifra.
7: Vas a perder 19 kilos de piel por rascarte. ¿Te imaginas un paquetito de piel?
0: Un paquetito de 19 kilos, güey, le traigo la piel que la que me he rascado toda mi vida.
7: Expulsarás 40.000 litros de orina.
0: Bueno, esto también va en función del agua que vayas bebiendo, está bien. Lo de la caja, lo de la piel me ha quedado ahí, ¿eh? Porque hay gente que se guarda trocitos de piel en cajas, ¿eh?
7: ¿Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, sí.
7: Uy, uy, uy.
0: Sí, es muy asqueroso lo que acabo de decir, pero es así, es una parafilia interesante esa, ¿eh?
7: Bueno. Pues quizá hay gente parafílica que esto le va a interesar. Durante tus 80 años vas a desalojar, por decirlo finamente, 4.400 kilogramos de excrementos.
0: Una buena montaña, ¿eh?
7: Tus ojos van a soltar 80 litros de lágrimas.
0: Ay.
7: Algunas personas más que otras.
0: Algunas que otras, sí. Algunas que otras, en función de lo tierna que tengas el alma.
7: Tu pelo va a crecer 950 kilómetros. O sea, de aquí a París, de pelo.
0: Tranquilamente, ¿eh? Igual que estos hindús que no se lo cortan, que tienen pelo para... ¿Lo has visto alguna vez? Con las uñas y los
7: sí,
0: pelo, que es algo alucinante.
7: Sí,
0: pues mira, deben estar cerca de
7: esto. Hay gente que le crece más rápido todo, ¿eh? A mí me crece todo muy rápido.
0: ¿Ah, sí?
7: Me lo dijo la peluquera.
0: A mí, vaya. No voy a entrar a interpretar todo esto que estás diciendo porque no es la hora ni el momento, pero bien.
7: Bueno... Vas a trabajar, esto es el promedio, ¿eh? Si eres autónomo no aplica. Vas a trabajar unos 3.000 días, es decir, 8 años. No es mucho, ¿eh?
0: No.
7: Es el 10% de tu vida. Si eres autónomo es el 30%.
0: O más, ¿eh? Bueno, bien.
7: Bueno, no
0: es una buena. No, nada mal, es una buena cifra.
7: Claro, la mayoría del tiempo eres niño.
0: Claro.
7: Luego eres viejo, estás jubilado.
0: La parte de medio es la más fastidiada, la que estás ahí pringando.
7: Exacto. Durante estos 80 años vas a hablar más o menos 12 años con 2.000 personas diferentes. Yo creo que tú un poquito más.
0: Yo más.
7: Tú un poquito más.
0: Los que nos dedicamos a esto seguramente más.
7: Con algunas de estas 2.000 personas con las que vas a hablar, te vas a estar 2 semanas besándote.
0: Caray.
7: Espero que no sea conmigo.
0: Yo no sé.
7: No sabemos, ¿no?
0: No, lo voy a dejar ahí, pero no sé ahora. No lo sé. Bueno.
7: Y bueno, básicamente era esto.
0: Que sea todo por amor.
7: Explicarte todo lo que vas a experimentar, lo que va a experimentar tu cuerpo.
0: Que ya me queda poco, yo, por la edad,
7: me
0: debe quedar pocas cifras de estas para llegar a cumplimentar, ¿no?
7: Sí, la mayoría de cosas ya las has hecho. O sea, no...
0: Es que, tío, ves, hoy no sé si quedarme, no sé si deprimirme o no.
7: Es una de cal y otra de arena.
0: Ya.
7: Como todo en la vida.
0: Vienes a dar pim pam, pim pam. Bueno, pero son cifras interesantes, ¿eh? Todas estas cifras en las que reflexionar sobre lo que podemos hacer o no esta vida, ¿eh?
7: Esto es un pequeño resumen que he cogido de ideas más o menos, pero por allí hay listas brutales de todo lo que sucede en un cuerpo humano y todo lo que vive un cuerpo humano.
0: ¿Quién lo calcula eso? Porque alguien tiene que pararse. Oye, ¿cuánto late y hacer la media, supongo? Matemáticos.
7: Sí. Hay mucha variancia, evidentemente. Porque corazones de muchos tamaños, hay personas de muchos tamaños, hay...
0: Ejercicio, o no, etcétera.
7: Hay de todo. Por ejemplo, a mí lo de andar 22.000 kilómetros, pues depende. O sea, hay gente que a lo mejor vive en un lugar que cada día ya anda sus 5 o 10 kilómetros.
0: Y hace el doble, fíjate.
7: Claro.
0: Pues Sergio Parra, divulgador científico, escritor, autor y sobre todo autónomo. Hoy una vez más, gracias por traernos estas cifras curiosas que siempre sorprendes.
7: A vosotros.
0: I per cert, ara que marxa el Parra, no he dit, soc un maleducat, perquè en cap moment us he desitjat que tingueu tots una molt bona tardor. És que aquesta matinada ha entrat la tardor, amb temperatures d'estiu, tot s'ha de dir. Va, que arribem a la una, tanquem arrere, obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra per parlar de més temes, com el TDA, parlaré en adults, parlarem d'això de seguida. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García de la Granja. Ens actualitzem, tornem de seguida.

0: La Sagrada Família ahir va, en roda de premsa, va anunciar que l'edifici de Núñez i Navarro, situat davant de la façana de la Glòria, és l'immoble clau imprescindible pel desenvolupament del projecte de l'escala, i proposaven, doncs, un trasllat en aquest cas. Però l'escalinata també comportarà afectacions en altres edificis de l'entorn. Ens ho explica la Sílvia Fernández. Sílvia, bon dia.
1: Bon migdia, Cruz. Doncs des de la Sagrada Família diuen que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona per desencallar la façana de la Glòria estan molt avançades. La proposta que anunciava inicialment la Basílica passa per traslladar un únic edifici de la finca de Núñez i Navarro al carrer Mallorca, a una illa del costat. I diem inicialment perquè només dues hores més tard de fer aquest anunci, ells mateixos van matitzar que l'afectació urbanística podria ser superior amb altres construccions afectades a l'entorn del carrer València, per exemple. El director general de la Sagrada Família és el Xavier Martínez i assegura que la pilota ara és a la taulada de l'Ajuntament.
2: Aquestes negociacions estan molt avançades, però de moment encara no tenim cap resposta. No tenim tampoc un calendari per davant, però la que nosaltres tenim és que, bueno, el que teníem que dir a l'Ajuntament i als veïns ja s'ha dit, hi ha uns principis d'acord, el que passa és que estan esperant que l'Ajuntament doncs mogui fitxa en aquest sentit.
1: La previsió que mantenen des del temple és molt ambiciosa per acabar tota l'obra. Si tot va segons el calendari previst, aquest conjunt es podria finalitzar en un màxim de 10 anys. Però davant d'aquest escenari també volem saber què en pensen els veïns. Per això a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el Salvador Barroso, el president de l'Associació d'Afectats per les Obres de la Sagrada Família. Ell ha sigut molt clar. Diu que els ha sorprès aquest anunci, però no li donen gaire credibilitat.
3: A nosaltres ens passa com als polítics, ens enterem de les coses per la premsa. Sorprenent perquè és contradictori amb tot el que han estat dient fins al dia d'ahir. Sorprenent perquè, bé, ells són persones privades, és un patronat, és una fundació, no? Per tant, la decisió crec que correspon a un ens, a un organisme públic, en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona, no? Llavors, l'única cosa que puc creure que està darrere de tot això és una manera de pressionar i de passar-li la patata calenta a l'Ajuntament de Barcelona.
1: I sobre el matís, l'anunci només unes hores després de la roda de premsa que van convocar des de la Sagrada Família, Barroso opina que el consistori ha fet una trucada als responsables de la Basílica Cruz.
3: Des de la Casa Gran de la plaça Sant Jaume han aixecat el telèfon i li havien dit que primer hard i punto pelota. I pongan-se vostès en posició de firmes.
1: El portaveu de l'associació ha sigut molt contundent amb el consistori. Si diuen que Barcelona té un problema en matèria d'habitatges, per què no reaccionen davant les possibles conseqüències d'aquestes obres?
3: La Sagrada Família és un ens privat. No és ningú. Té el mateix poder que tinc jo. La decisió última, qui la té que prendre és a l'Ajuntament. Mm-hmm. I l'Ajuntament, que jo sàpiga, no ha dit encara que esta boca és mia. A l'Ajuntament sempre ha dit que a Barcelona tenim un problema d'habitatge. Com explicaria l'Ajuntament tirar a baix més de 1.000 habitatges?
1: Per recapitular tot plegat, Cruz, ara mateix la Basílica ja té llicència per construir les torres de la façana de la Glòria. Mm-hmm. Els fonaments estan fets i, segons l'arquitecte director Jordi Faulí, sí, els treballs avançaran durant els pròxims mesos. D'aquí aproximadament un any podrien començar a aixecar-se aquestes 8 columnes que han de sostenir les torres. I en paral·lel també continuen els treballs a l'interior de la Torre de Jesucrist, que es podrà visitar completament quan es retirin les bastides aproximadament d'aquí a un any.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies, Sílvia Fernández, per actualitzar la situació de l'ampliació de la roda de premsa que feia ahir la Sagrada Família amb els testimonis dels veïns. Va, dit això, de seguida arribarem a 2:15. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis, la meteo, el trànsit, els esports. Jo crec que en comptes de la meteo avui faré rodalies, perquè la meteo sol, no hi ha gaire misteri. I després parlarem del torn d'ofici, de l'advocacia, perquè cada cop hi ha menys advocats de torn d'ofici, perquè no surt a compte. No hi ha pressupost. I si tu no tens diners per pagar-te un advocat, doncs estan els d'ofici, el que t'assignen d'ofici. Però cada cop hi ha menys, cada cop hi ha menys. En parlarem d'això de seguida i en parlarem aquí, a migdia, a COPE, a Catalunya i a Andorra.

0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: COPE Tarragona.
0: 93.5 FM.
3: Tengo un problema.
4: ¿Qué te ha pasado?
3: Me han denegado la invalidez.
5: Abogados Tarragona. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Abogados Tarragona. Rambla Nova 118 Bajos de Tarragona. Teléfono 977-213140. Más información en abogadostarragona.es. Recuerde, abogadostarragona.es. Primera consulta gratuita.
6: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
7: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
8: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
9: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
10: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
9: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
10: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
11: La situación de la gente que sufre el descontrolado precio...
9: Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
10: Compatible con CarPlay y Android Auto. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
12: Maribar es de las primeras, pero ya te aseguro que no va a ser la única en el colectivo de afectados por el accidente de Adamuz que exija depurar responsabilidades por la mala gestión y por la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras.
9: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
10: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
13: Bon migdia, sóc la Sílvia Fernández i us acostem l'actualitat tarragonina un dia més. El 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia degenerativa que afecta més de 55 milions de persones de tot el món. Atenció, amb una previsió de triplicar aquesta xifra al 2050, perquè cada any se'n diagnostiquen gairebé 10 milions de casos nous. I és que l'Alzheimer és responsable de fins al 70% de les demències. Però la ciència ha començat a canviar una idea important. No tot està escrit en els nostres gens ni en la nostra edat. L'Organització Mundial de la Salut calcula que fins a un 45% del risc de demència podria estar relacionat amb factors modificables. I ara els investigadors miren també cap a un lloc que, a priori, sembla molt lluny del cervell, l'intestí. La microbiota i la seva relació amb el cervell s'han convertit en una de les línies emergents d'investigació sobre salut cognitiva. Què mengem, com dormim, com vivim i què passa dins del nostre organisme podria tenir més relació amb l'envelliment del cervell del que pensàvem. Aquest, precisament, és el tema de la segona conferència anual de la Fundació Rosa Maria Vivar, que reunirà experts de Yale i del CSIC per parlar de microbiota, cervell i prevenció. Però no podem oblidar que darrere de totes aquestes xifres i percentatges hi ha persones, amb les seves històries, famílies, rutines i, en definitiva, vides que l'Alzheimer s'endú. Avui analitzem tot plegat amb la Margarita Oliva, la presidenta de la Fundació Rosa Maria Vilar de Reus. Bon migdia i gràcies per acompanyar-nos a COPE Catalunya i Andorra, Margarita.
14: Bon migdia, Sílvia, i moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès.
13: Primer et volia preguntar com va sorgir la Fundació. Neix a l'any 2018 en honor a la teva mare. Explica'm doncs, com va anar tot plegat.
14: Pues l'Alzheimer va entrar a la nostra família sense sospitar-ho. Ella es va buscar el diagnòstic perquè ella doncs, trobava algunes coses que no acabava de ser normals. Després ho vam saber, no? Que un bon dia no va saber tornar a casa, que un altre dia buscava unes ulleres que portava posades, etc. I va buscar un diagnòstic a part de la paraula Alzheimer. No? I nosaltres i ella no havíem viscut cap cas, amb la qual cosa no sabíem ben bé què ens esperàvem i ho vam assimilar doncs, amb serenitat. Però el cert és que és una malaltia tremenda que ens va afectar i ens va canviar, jo diria que per sempre. No? Ella va estar uns 12 anys convivint amb a una degeneració progressiva, no? Fins a la pèrdua total d'identitat i nosaltres, veient que poca cosa podíem fer per ella, ens va semblar que, bueno, que potser si ja no per ella, per la societat sí que podíem fer alguna aportació, no? I vam decidir posar en marxa projectes inexistents fins a aquell moment al voltant de la malaltia d'Alzheimer. Els primers més al territori, més de tipus assistencial, amb un centre de dia especialitzat, i després hem evolucionat, no? cap a altres projectes més d'abast nacional.
13: Clar, perquè imagino que al final la rutina, el dia a dia, canvia moltíssim en rebre una notícia així, tant per la persona, però evidentment, com deies tu, per vosaltres, no? per la família.
14: Del tot, es tornen persones dependents 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. No? Ni tan sols el descans és fàcil, perquè tenen dificultats, no? I tenen inclús pors nocturnes i tenen moviments involuntaris que poden provocar caigudes. Passen moltes coses que la gent probablement, si té la sort de no haver viscut mai aquesta malaltia, pot pensar que l'Alzheimer és un tema de pèrdua de memòria, no? Amb tot el que comporta, però només un tema de pèrdua de memòria. I què va? És una pèrdua de mobilitat, és una pèrdua de capacitat de comunicar, de capacitat de menjar, és deliris, al·lucinacions, és una malaltia molt complexa que no té cura, que cada dia és pitjor que l'anterior i que no estem preparats ni tan sols els professionals, no? No hi ha medicació, no hi ha un protocol clar i això ho fa molt difícil per la família, que ha de moltes vegades renunciar a la seva vida familiar, a la seva vida social, a la seva vida laboral, no? Per adaptar, pues, atendre amb aquella persona que, com dic, necessita una vigilància i un cuidado constant.
13: Quan decidiu començar a fer projectes per afavorir aquesta investigació i per, com deies, doncs, ajudar a la resta de la societat, a l'inici és molt complicat, en què us enfoqueu d'entrada, com recordes l'any 2018 quan sorgeix tot?
14: Pues jo recordo que les primeres etapes de la malaltia la mare estava prou bé, però no hi havia manera d'entretenir-la. No sabíem quina activitat li podia omplir el dia, no? Perquè tenen dificultats per llegir, dificultats per parlar, la tele no segueixen les pel·lícules perquè doncs, no entenen ja la trama, la música doncs, dura un rato, no sé, era com molt difícil. Llavors vam saber que hi havia una associació que s'ocupava, no?, d'atendre els malalts durant la jornada i la vam portar i ella va decidir que volia estar allí i es fan doncs, estimulació cognitiva, que avui en dia és l'única teràpia, no?, perquè de farmacològica no en tenim, doncs és una estimulació constant perquè els malalts no deixin de fer activitats de la vida diària, no? Si tenen dificultat doncs, per agafar una cullera, doncs allí practiquen, no? Continuar agafant la cullera perquè no deixin de fer-ho tan aviat, no? I d'alguna manera sembla que això és conservar qualitat de vida, no? Una miqueta d'autonomia, o vestir-se, o pentinar-se, o pintar-se els llavis, o qualsevol cosa, per senzilla que sigui, no? Llavors, aquesta estimulació la vam trobar molt interessant, però no tenien unes instal·lacions dignes, com totes les associacions comencen d'una forma doncs, molt bàsica i encara que hi hagi molts malalts, perquè malauradament l'Alzheimer no és una malaltia minoritària ni a Reus ni enlloc, el fet que hi hagi molta gent no vol dir que hi hagi molts recursos, no? Llavors, les instal·lacions eren molt simples i nosaltres vam pensar que patrimoni de la mare el podíem dedicar. I vam conversar amb l'Ajuntament, ens van cedir un terreny, va col·laborar la Generalitat doncs, finançant també doncs, unes beques pels usuaris, vam rebre moltes aportacions d'empreses locals, de persones anònimes, qui no posava diners, posava material, posava temps, i va ser un projecte de solidaritat molt bonic, no? Que va néixer amb una iniciativa de la família i va ser molt més gran del que nosaltres havíem pensat. I avui en dia doncs, hi ha un centre terapèutic que atén a 200 persones a la setmana i que és una gran solució per ells i per les seves famílies. I jo ho recordo com un moment molt bonic doncs, perquè la mare encara estava. No? I com que sempre queda el dubte de què entenen i què no entenen o què són capaços, quina informació són capaços d'assimilar, doncs nosaltres li explicàvem el que fèiem, la portàvem a les obres, la vam portar a la primera pedra, la vam portar a la inauguració, tot. vull pensar que ella, doncs, d'alguna manera va també gaudir d'un projecte que va néixer d'una experiència molt lletja, però que es va convertir en un projecte molt únic.
13: Mm-hmm. Us haguéssiu imaginat arribar al punt on esteu ara impulsant, doncs, moltes més iniciatives, molts més projectes com aquesta conferència de la qual parlàvem, que se celebrarà el pròxim 8 d'octubre?
14: Mira, quan va morir la mare, nosaltres vam tenir un altre moment de reflexió familiar, no? Perquè el centre ja estava fet, ella ja no hi era, nosaltres havíem tingut, com dic, una experiència dura com a família, l'acompanyament de la seva malaltia fins a la mort, i llavors vam dir, bueno, ja vam fer el que diríem, el que vam dir que faríem, no? Que és construir un centre, i ella el va gaudir una miqueta, l'hem acompanyat amb ella, potser ja en tenim prou, no?, d'aquesta malaltia, però a mesura que anàvem gestionant la fundació, vam veure que encara hi ha molta tasca per fer amb aquesta malaltia. I vam dir, doncs, que nosaltres, si podíem fer alguna aportació, doncs l'havíem de continuar fent. Llavors, lluny de deixar el projecte on estava, doncs hem pensat en fer-ho més gran, no? I ja no tan local, i parlar de prevenció, que ens sembla una part molt positiva, no?, de la ciència, que sigui una malaltia que no es pugui curar, doncs és una mala notícia. Però que els científics ens diguin que, com has dit, fins al 40% es podrien prevenir amb uns factors de risc que són modificables, ens sembla que això s'ha d'explicar. I això fem, no?, projectes de divulgació com aquesta conferència, on, doncs, hi ha uns factors de risc que en tractem cada any un, i que pensem que si algú ens explica, no?, que podem ser conductors de la nostra salut cognitiva, doncs això està molt bé, no? I aquesta ens sembla una tasca que val la pena fer-la, no?, malgrat les dificultats. I estem molt il·lusionats, no?, amb aquesta conferència, que l'any passat va tenir una gran rebuda. Vam parlar del factor de risc del son. 1.200 persones atentes a veure per què era un factor de risc i com cuidar el son per cuidar la salut cognitiva. I enguany el tema a mi també em sembla molt interessant, no? La microbiota se'n parla moltíssim. Sílvia, segur que ho saps, no? Ara és un tema molt de moda, no? Sobretot entre gent jove que té problemes i que tots ja sabem el que és la microbiota i que s'ha de cuidar i uns hàbits alimentaris que s'han de vigilar. El que no sabíem, almenys jo, és la relació que té l'intestí amb el cervell, no? Que qui ens havia de dir que el que mengem afecta a la salut cerebral i al nostre envelliment? Jo crec que hi ha un gap, que diuen els anglesos, entre el que saben els científics i el que sap la societat, no? I apropar-ho és una tasca que podem fer com a fundació, no? I és el que intentem fer.
13: Al final, és el que dius, també teniu altres projectes en marxa, però la gran pregunta és aquesta, no? Que per què pot influir aquesta microbiota en l'Alzheimer? I per això teniu, doncs, convidats molt imponents. No sé si em pots vendre una mica tot plegat, perquè les inscripcions imagino que ja estan obertes.
14: Sí, és gratuïta, és el Palau de Congressos de Tarragona, que té una capacitat de 1.200 persones. Es pot reservar una butaca numerada a través de la nostra web, que és frosamariavivar.org, F de Fundació, frosamariavivar.org, i crec que val molt la pena, perquè ens hem esforçat en tenir ponents que realment valgui la pena fer l'esforç d'agafar el cotxe, aparcar-ho en un palau de congressos i estar una hora i pico, doncs, escoltant factors de prevenció de l'Alzheimer, quan a lo millor no has tingut cap contacte amb l'Alzheimer, no? Però precisament és aquest el públic, no?, que ha d'anar, perquè els que estem dins del món de l'Alzheimer ja comencem a saber moltes coses. Els ponents són de primera fila. Tenim el Jorge Sepulque, que és doctor ara a la Universitat de Yale. Fins fa 2 anys estava a la Universitat de Harvard. És especialista en connectòmica cerebral. Dirigeix el laboratori de la Facultat de Medicina de la Universitat de Yale i ens parlarà de l'estat actual de la investigació farmacològica, perquè resulta que hi ha una mica de confusió, no? Hi ha persones que pensen que ja hi ha alguna alguna medicació per l'Alzheimer, no? Perquè hi ha hagut grans titulars, però el cert és que no tenim res que funcioni. Res és res. I, bueno, ens explicarà, no?, en quin moment estem. I és, a més, patró de la Fundació, per la qual és un suport científic de primera línia que tenim a la nostra Fundació. Després tindrem una intervenció de la doctora Victoria Moreno. La doctora Moreno és professora i investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, conegut per CSIC, i és una experta en microbiota intestinal i en processos inflamatoris associats a l'envelliment. Aquest és un punt molt important, no? Ara, fa molts anys que s'està investigant sobre l'Alzheimer i sabíem que hi havia unes proteïnes, la beta-amiloide i la tau, que tenen un dipòsit al cervell, però ara les últimes línies d'investigació parlen de processos inflamatoris, no? que puguin ser la causa, no?, d'aquesta malaltia. Que com totes les neurodegeneratives no té cura, no? Però tan tremenda. I aquesta doctora és especialista, no?, en aquests processos inflamatoris. I per últim tindrem la intervenció del senyor Xavier Canyelles. Ell és expert en psiconeuromologia clínica, més coneguda per PNI, que també és una corrent que ara té molts seguidors, no? Com el benestar de les persones és molt integral, no? Com toquem una cosa i arreglem una altra, no?, d'una manera. I precisament com hem de cuidar la microbiota per molts motius, no?, per benestar digestiu, però també per la nostra salut cerebral. I ell ens parlarà més concretament què vol dir cuidar la microbiota, no? Com fer-ho, perquè si ja sabem que l'hem de cuidar, algú ens ha de dir com l'hem de cuidar, no? I aquí hi ha fals mites, molts conceptes que no tenim del tot clar, no? Jo la primera, no? Cosa que dius, això es vols dolent? Doncs no ho sé, és que no ho sé. No? Arriba un moment que aliments tradicionals, doncs a lo millor hi ha alguna cosa que dius, això no ho hauria de tenir la meva dieta, no? I m'agradaria que m'ho expliquessin. Per la meva salut digestiva, que a lo millor jo no tinc cap problema digestiu, però vull fer prevenció de salut cognitiva i vull cuidar la meva microbiota com a prevenció.
13: Clarament és molt important aquesta prevenció, com deies, les persones que per desgràcia ho heu patit en el vostre entorn, sí que esteu doncs més a sobre, més assabentades de tot, però busqueu també informar aquest perfil potser més jove, que no sigui conscient que intervenint ja des d'aviat doncs es poden evitar moltes situacions. I et volia preguntar què sabem avui de l'Alzheimer que no sabíem doncs potser fa 10 o 20 anys, més enllà de l'impacte de la microbiota que hem parlat. Quins avenços s'han fet, tot i que, com remarcaves, encara no tenim aquesta cura?
14: La veritat és que els avenços han estat pobres. És una frustració de la comunitat educativa. Segurament és una manca de recursos. Si recordes de la Covid, tot el món es va posar a buscar una vacuna i la vam trobar, no? És un tema de recursos. Si tot el que s'investiga ara fos sobre l'Alzheimer, segur que ho trobaríem, perquè científics i línies d'investigació n'hi ha. Però els avenços han estat petits, és molt difícil el cervell, pensa que és un òrgan que només podem estudiar post-mortem, amb la qual cosa accedir-hi és molt complicat. I més enllà de saber que hi ha un dipòsit anòmal d'unes proteïnes, que nosaltres hem finançat un projecte amb l'Hospital Clínic que hem averiguat que aquest factor és diferent en homes i en dones. Fixa't quines coses, no? Hi ha una presència diferent d'unes proteïnes que no és igual segons el sexe i això ajuda a entendre la malaltia, no? I són proteïnes associades a processos inflamatoris més propis de dona, no? Si anem per aquesta línia, podrem tenir tractaments diferenciats i això és també un abordatge molt modern de moltes malalties, no? que comença a fer-se així. Però jo diria que el gran avenç ha estat en saber els factors de risc, que ha estat com una conseqüència, no? de buscar una cura. La cura no l'hem trobat, però pel camí hem après que hi ha uns factors de risc i estan molt demostrats. I alguns te'ls podies imaginar com és pues, l'alcohol, el tabac, la vida sedentària, l'obesitat, la diabetes, no? Coses que són més conegudes com a factors de risc d'altres malalties, no? Diuen que el que és bo pel cor és bo pel cervell, però n'hi ha d'altres, per exemple, problemes d'oïda no atesos, fan que puguis desenvolupar una demència, problemes de visió no atesos també poden desenvolupar una demència, i un que la Fundació ens va quedar molt atenció i que estem treballant molt amb ell és l'educació.
2: Ostres!
14: Com el cervell és neuroplàstic durant la infantesa i omplir-ho o no de coneixements pot determinar que tinguis o no reserva cognitiva a l'envelliment. Això és molt important i és, bueno, jo ho dic d'una manera planera, no? Jo no tinc preparació científica, però bueno, ara m'ha tocat valda que conèixer tot això per poder-ho explicar, no? I nosaltres tenim, per exemple, un projecte dirigit a la comunitat educativa, a nens de primer d'ESO, busquem el nen de més memòria de Catalunya, no? I darrere d'això és un programa de sensibilització de la importància de treballar les funcions cognitives, que això sí que no està de moda, Sílvia. Això, malauradament, així com la microbiota, tothom en parla, però de treballar la memòria, l'atenció, la concentració...
2: Doncs mira que hauria d'estar de moda això, Margarita, perquè...
14: Pues hauria d'estar de moda.
2: Els informes no PISA, per exemple, n'han parlat
14: pues
2: d'això.
14: Sí. Vale, no és la nostra tasca fer una crítica a sistemes educatius, ni molt menys, però sí una senyal d'atenció que si els nens que estan desenvolupant el seu cervell, que és l'òrgan que tarda més en desenvolupar-se, quan deixes el fetge ja està fet, els pulmons ja estan, però el teu cervell no està del tot fet. I tens un temps on això ho pots treballar i tenir unes habilitats que poden ser salut de futur, no? A part d'uns coneixements que pots desenvolupar, no? I tot el que treballis fins als 12 anys és bo per la teva salut. I no ho estem fent. No estem treballant la memòria perquè doncs, tenim sistemes alternatius. No ho fem amb nens, però no ho fem als adults també. Vull dir que tots tenim recursos per no haver de memoritzar gairebé res. No?
2: Clar, aquí l'impacte de la intel·ligència artificial, les xarxes socials entren en joc, imagino.
14: Tot. Exacte, del mòbil tu ni jo ni ningú se sap un número de telèfon de memòria, no? Ni tu quan vas amb una adreça desconeguda poses el navegador i no t'esforces gens més que en seguir les instruccions, no? I abans agafaves un mapa, te l'estudiaves, el memoritzaves, l'interioritzaves i si et perdies, paraves, preguntaves i tornaven a donar instruccions. No? Aquests petits hàbits que han canviat ens estan perjudicant la salut cognitiva, perquè estem delegant funcions cognitives en màquines. Mm-hmm. Llavors això farà que el nostre recurs al futur sigui més petit.
2: Sí, ja ho hem dit a l'inici, que segons l'Organització Mundial de la Salut hi ha una previsió de que es tripliqui la xifra de malalts d'Alzheimer de cara al 2050 i, evidentment, hi deu tenir alguna cosa a veure tot això que estem comentant ara. I et volia preguntar amb més profunditat per aquest projecte que organitzeu buscant el nen amb més memòria de primer de l'ESO. Com va sorgir també aquesta idea, que la trobo molt ingeniosa, la veritat?
14: Sí.
2: O sigui, quantes persones també treballeu a la Fundació per desenvolupar tot aquest tipus de col·laboracions i d'idees?
14: Nosaltres som una fundació petita i volem ser petites per poder dir que el 90% dels recursos que rebem els destinem a investigació. Llavors tenim voluntaris, tenim un patronat que s'hi dedica molt i jo mateixa, com a presidenta, pues, li dedico tota la meva experiència, coneixements i tot el que puc perquè realment penso que fer el que no fa ningú no només està molt bé, sinó que és molt necessari. I anar a la comunitat educativa, aixecar la mà a dir, cuidado, pues han fet 3 edicions, anem per la quarta, han participat uns 18.000 nens de tota Catalunya i alguns d'Andorra. Són proves que els instituts que es volen apuntar s'apunten, participa tota la classe en una fase eliminatòria que es fa a les escoles, amb proves que estan adaptades a fer-les per nens, pues, jo què sé, pues, li poses una imatge amb moltes emoticones, no? I n'hi ha una que està repetida i tenen 10 segons per trobar-la. Això és retenció visual, no? I és un exercici de concentració, però és un exercici d'estimulació cognitiva. O els hi posem 20 banderes de pobles desconeguts i després traiem la imatge i en un altre moment han de relacionar les banderes amb el nom, no? I han de ser capaços de retindre, no? Allò, coses que els nens no tenen per què tenir coneixements previs, òbviament no és una prova d'intel·ligència, no és una prova de coneixements, és una manera de jugar per posar en evidència que si tu treballes, perquè els donem eines, no?, per treballar-ho, per exercitar la memòria, doncs és un valor afegit que tens, que a més és molt pràctic per la vida diària, per la vida laboral, per tot, no? Ser capaç de retindre tots ens agradaria, doncs això es treballa. I els posem en evidència de que, bueno, no està prou treballat. Surten 30 finalistes que fan una final, que la fem doncs a Barcelona amb els 30 primers classificats de tota Catalunya, i t'asseguro que hi ha uns perfils dels quals ens hauríem de sentir molt orgullosos. Nens que tenen unes habilitats que, a més, t'haig de dir, ni tan sols el professor potser ha detectat.
2: Ostres, això que em dius també és...
14: Perquè no és
2: impactant.
14: El friqui, no és el friqui, no és l'ampollón, no és el que ho sap tot, és un nen... Hem tingut ja 3 guanyadors. Bueno, t'haig de dir que 2 eren nenes. 2 de 3 eren nenes, eh? Aquí ho deixo, però... Era un perfil, doncs són nens que fan esport, nens que llegeixen, nens que els agrada la música, nens que fan vida social, són nens que no tenen un 10 de mitja, però tot ho fan bé, tot ho fan bé. I no destaquen en una cosa, ho fan tot bé, no? Que és precisament el que diu la ciència, no? Que això és un conjunt, no?, d'habilitats les que tenim, i aquest conjunt te dona que amb una prova... Perquè tens, potser, un que te fa molt bé una prova visual. L'altre que et fa molt bé la prova auditiva, perquè sigui, no? Hi ha nens, doncs, que han desenvolupat una facultat. Però el que guanya, te les fa bé totes. No és el millor en cap, però te les fa bé totes. Això és molt interessant, perquè és un nen, per l'entorn familiar, per l'escola, jo què sé, per quina raó, ha desenvolupat moltes habilitats cognitives. Que el professor, moltes vegades, diguem, doncs, no m'ho esperava, no? I és bo saber-ho, i a més és bo saber que tenim, bueno, pues, talent, que potser doncs, estem una miqueta desanimats en aquest sentit, no?
2: Clar, que a vegades tenim... potser el que hi ha és una manca de confiança o d'oportunitats, no?, de donar per fet que els nens no sabran fer ja segons quines coses, no?, una mica de pessimisme generalitzat.
14: Del tot. I potser, bueno, potser tornar a lo bàsic, no? De dir, bueno, pues si tenim unes habilitats, perquè no les desenvolupem, no? Vull dir que abans sí que es feia de memoritzar coses. I com més memoritzaves, més facilitat tenies per memoritzar, sí o no?
2: Vull dir que, sí, sí,
14: que,
2: totalment.
14: Que tots sabíem que a l'època d'exàmens acabaves memoritzant-ho tot. Mm-hmm. Perquè estaves superentrenat, no? Però si això ho vas mantenint, el teu cervell té un recorregut molt més ampli. Això jo ho trobo molt interessant.
2: Sí, sí, totalment, perquè també es nota, eh? Quan no pots fer servir el mòbil pel que sigui o no hi ha cobertura, de sobte sembla que... Exacte, sí, que hi hagi un problema mundial i que se'ns hagi oblidat que es pot parar algú pel carrer i preguntar-li que, per sí. on segueix el camí. I també, ja per anar... Per anar tancant, et volia preguntar què creus que pensaria la teva mare de tot el que esteu creixent i el que heu fet aquests últims anys, sobretot. Segur que hi ha 1000 projectes més dels quals no hem pogut parlar, però aquest últim que m'explicaves, el tema del Polaris, també de les proteïnes, les conferències... Com creus que ho veuria ella? I, pues, i també com... Sí, digues, perdona.
14: No, perdona, digues.
2: No, com ho veuria ella i què significa també portar el seu nom a través de la Fundació?
14: Pues ella era una persona molt discreta. Ella va ser una dona del seu temps. Era metge, va estudiar medicina als anys 50 i crec ho va fer a Madrid. Eren 4 a la classe, vull dir que no era habitual, però es va casar, va tenir nens i no va exercir ni un sol dia de la seva vida.
2: Vaja.
14: I era lo habitual, sí, i va ser molt feliç, eh? Va ser molt feliç i era el que ella doncs, pensava que havia de fer, no? Però aquella vocació de metge va estar sempre, sempre. I t'he de dir una anècdota, vull dir que la meva filla, o sigui, la seva neta, és metge, no? I repassaven l'anatomia i tot i estar malalta d'Alzheimer, ella se sabia tots els ossos del cos de memòria. Perquè els havia après de jove.
2: És el que diuen, que a vegades retens coses de la infantesa o de quan eres jove, el que em
14: comentava. De quan eres jove, ja tenia Alzheimer, no s'han recordat el nom dels seus nets, però sabia tots els ossos del cos, no? Llavors, jo crec que ella hauria estat molt feliç de fer una petita contribució a la ciència, impulsant projectes, fent divulgació, qualsevol cosa que ajudés a millorar al voltant d'aquesta malaltia, no tinc cap dubte de que l'hauria fet encara més feliç del que va ser, no? I que, d'alguna manera, doncs, hauria volgut estalviar-li aquesta malaltia, encara que només fos amb una persona, ella ho havia fet, no?
2: Sí.
14: I, bueno, que porti el seu nom, doncs, és un homenatge permanent, no amb ella, a tots els malalts d'Alzheimer, a tots, no? Perquè és molt dur que una persona hagi d'acabar la seva vida sense poder recordar la seva pròpia història, no? I això, pues, la societat n'ha de ser conscient de que està en mans de tots poder donar-li una solució.
2: Totalment. Moltes gràcies, Margarita, pel teu testimoni, per explicar-nos la història de la teva mare i també com funciona des de dins aquesta Fundació Maria Vivar, que organitza alternatives tan interessants com aquesta conferència del pròxim dia 8 d'octubre que comentàvem i sobretot fent aquest èmfasi en la importància de la divulgació i la prevenció per combatre l'Alzheimer, tot i que encara no tingui cura. Moltes gràcies per ser aquí a COPE Catalunya i Andorra.
14: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada forta.
4: En les Islas Canàries.
15: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
9: Estar informado.
4: Empezamos la segunda hora de Mediodía COPE. Gracias por acompañarnos este miércoles 23 de septiembre. Prácticamente finiquitado el mes. Ya estamos en otoño, aunque no lo parece. Temperaturas veraniegas en media España. Al menos hasta el fin de semana. ¿Y dónde va a estar esta semana Sánchez? Pues mira, en Nueva York. En la reunión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas. Yo viví muchos años en Nueva York. Y esta semana, pues es de enorme intensidad diplomática. Mira, y también vacacional para muchas delegaciones. Se reúnen entre ellos, sí. Pero también se llenan los restaurantes, los hoteles, las tiendas de la Quinta Avenida, que venden como nunca. Para que te hagas una idea, los precios de una noche de hotel pasan de una media de $350 hasta los 700 por noche. Superan incluso los precios, fíjate, de la Semana de la Moda, que esto es importantísimo en Nueva York, ¿eh? Bueno, pues superan los precios de la Semana de la Moda en Nueva York. Igual es porque aquí, en la Semana de Naciones Unidas de la Asamblea General, vienen delegaciones diplomáticas. Entonces, claro, pagar el presupuesto público, no sé, se me ocurre. Pero vamos a lo importante. Todos los meses de septiembre se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas. Pasan por allí muchos de los líderes mundiales. Sus discursos y sus actividades paralelas, pues nos sirven ¿para qué? Pues mira, como un termómetro de la situación de los países, aquellos que nos interesan más, de los conflictos internacionales que nos interesan todos y de nuestros propios líderes. Y como esta semana Sánchez está allí, esto ya nos da la primera pista. Si está allí, no está aquí. Prefiere estar fuera. Prefiere estar allí que aguantando los diferentes chaparrones que le van cayendo aquí. De momento no ha acudido a la recepción que ofrece el presidente de Estados Unidos como anfitrión a los jefes de Estado y de Gobierno que acuden. Fuentes de Moncloa aseguran que la invitación ha llegado tarde y su agenda, la del presidente Sánchez, lo impedía. Pero eso, como te puedes imaginar, es una tontería. Todos los años el presidente norteamericano, sea quien sea, recibe a sus huéspedes y los diplomáticos y el embajador y, por supuesto, el ministro, pues lo sabe. Sánchez sí ha encontrado, sin embargo, tiempo para ver al alcalde de Nueva York, que es un alcalde comunista e islámico. Para él sí que ha encontrado un hueco. No sé, es cuestión de prioridades. También ha tenido tiempo para dar una entrevista a la CNN. Fíjate, debió ser una experiencia nueva. De repente una periodista... Es Amanpour, que es la pera limonera. La entrevista

0: ha explotat la gran crisi de la mobilitat a Catalunya, d'acord. És la Catalunya dels 8 milions de persones amb serveis de 6, però també hi ha l'altra derivada. Anys i anys de desinversió que estan provocant, en aquest cas, incidències diàries i aquesta crisi de la mobilitat que ja és crònica. Anem ja tot seguit a l'actualitat, avui una miqueta més tard de l'habitual de serveis. Perquè amb el temps, sol, predomini del sol, fins i tot temperatures en ascens i molta calor. Hores d'ara a les capitals de Catalunya, aquesta és la temperatura, Barcelona 27, Tarragona i Girona 28, Lleida 30. Avui màximes que arribaran a l'interior de Catalunya a 34-35 graus. Pel que fa referència al Principat d'Andorra, hores d'ara 22 graus. En quant al trànsit, demà és jornada festiva a Barcelona a la Mercè i posteriorment divendres, és a dir, que ja un pont. I es preveu ja a partir d'aquesta tarda una sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona d'uns 580.000 vehicles i un retorn concentrat de 270.000. El Servei Català de Trànsit habilita carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 i hi ha també previsió de restriccions de mobilitat als camions. Hi haurà un total de 1.300 controls de Mossos d'Esquadra per reforçar la seguretat viària a les carreteres catalanes. Però anem ara tot seguit amb aquesta actualitat del dimecres, migdia, com s'està circulant. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. L'autovia 2 està tallada a Caldes de Malavella, en sentit França, per un accident. Això provoca retencions en aquest tram. A la mateixa 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida. A l'AP7 hi ha un carril tallat a l'Ametlla de Mar en tots dos sentits per obres. Això provoca lentitud en tots dos sentits. A la mateixa AP7 hi ha intensitat a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit Tarragona, per un vehicle avariat que talla un carril. També hi ha retencions a Barrera del Vallès en tots dos sentits. La C-17 està tallada a Montcada i Reixac en sentit Vic per un incendi i això provoca retencions des de Barcelona. A la C-58 hi ha lentitud de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona. A la ronda dalt a la B-20 hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i de Pedralbes a Horta en sentit Besòs. I a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
0: I amb la pàgina de successos a Catalunya, primera estació, l'Ametlla de Mar. Dos usuaris de la residència d'aquesta localitat del sud de Tarragona, afectada per un incendi a la primera planta, continuen ingressats a l'hospital per problemes respiratoris. Dels dos ingressats, un d'ells es troba a la UCI. Recordem que l'incendi va afectar la primera planta de la residència Can Fox amb un balanç d'una persona morta i 13 persones ferides. Roman, familiar d'un usuari de la residència, destaca que van a funcionar les portes tallafocs per evitar la propagació del foc que es va iniciar a la primera planta amb altres zones de la residència.
4: Tienen puertas metálicas ni fugas, ¿vale? Y entonces eso, digamos que se ha cerrado todo y eso ha dicho, bueno, ha evitado todo momento el fuego hacia otra ala. En el centro han avisado, ha sido correctamente. Y ya te digo, el centro se ha portado muy bien con mi familiar y con todo el mundo. Puede pasar en otro centro, ¿vale? Claro, te pone ahí de los nervios, como hemos venido esta mañana rápidamente, y ya está.
0: La residència funciona amb normalitat, a excepció d'aquesta primera planta, òbviament tancada i cremada. I els usuaris d'aquesta zona, les 11 persones que ja estan d'alta i han sortit de l'hospital, seran traslladades al llarg del dia d'avui amb altres centres sociosanitaris i geriàtrics de la zona amb la supervisió del Departament de Salut i Drets Socials. I a l'altre punt, anem cap a Peralada. Un home de 47 anys ferit crític i un altre de 74 en estat lleu després de l'explosió a la canalització de gas de l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga a Peralada. La masia de planta baixa i dos pisos ha patit danys estructurals greus amb el col·lapse de bona part dels tancaments. Un veí de la granja del costat, Joan Cros, explica que el soroll de l'explosió semblava una bomba.
5: Bueno, hem sentit una explosió com una bomba. D'això, és clar, jo he sortit del balcó, primer m'ha impactat veure... Quan he sortit he vist tota la flama i un fum negre com un bolet. Ha sigut una explosió de gas i ha caigut tota la masia.
0: Malauradament, com dèiem, un home de 47 anys es troba ingressat amb estat crític. Entrem ja amb la crònica política. Debat avui del que ha passat a les proves d'educació, les proves a PISA al Parlament de Catalunya. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, sí que admet errors greus i inacceptables en la gestió d'aquestes proves, que finalment no han comptabilitzat, perquè recordem que les proves s'han de fer amb un 5% d'exclusió i a Catalunya es va elevar amb una exclusió del 23% d'una part de l'alumnat. Això sí, autocrítica política, la de Salvador Illa, poca. Ho ha dit durant la seva compareixença al Parlament per donar explicacions del que ha passat. Illa apunta a uns errors d'interpretació i supervisió i, sobretot, a una informació que no va arribar als responsables polítics, Yolanda Canales.
3: Salvador Illa assegura que el problema es va detectar mentre s'estaven fent les proves, però les advertències no es van traslladar als responsables polítics del Departament d'Educació. De fet, el Consell Superior d'Avaluació va rebre fins a 6 informes tècnics advertint sobre aquesta incidència. El president de la Generalitat ha admès que hi havia marge per actuar i que s'haurien d'haver reforçat els controls, però ha situat les principals mancances en els mecanismes interns de l'administració. També ha insistit Illa en que el govern no vol minimitzar els fets, els ha qualificat d'errades greus inacceptables, en una línia molt similar a la que ja havia expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, però també ha deixat clar que en cap moment es van voler manipular els resultats.
6: No s'han perdut les proves, no s'han manipulat els resultats i no hi ha hagut cap problema amb la correcció de les respostes de l'alumnat. El problema és metodològic. La composició final de la mostra no permet considerar els resultats plenament representatius ni comparar-los a les mateixes condicions amb els altres territoris o amb la sèrie històrica de Catalunya. Avui, després de les divergències revisades, podem anar més enllà de les hipòtesis que es van plantejar inicialment. Les divergències apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i mancances en la transmissió d'informació inacceptables dins de l'organització.
3: El cas, recordem, ha acabat amb 3 expedients disciplinaris oberts i la destitució de Teresa Sambola com a secretària general d'Educació. Els expedients encara estan en curs i el president no ha volgut avançar qui en pot ser responsable. El que sí ha fet Illa és tancar files amb la consellera d'Educació. I és que la majoria de l'oposició ha demanat la dimissió o el cessament d'Esther Niubó. I tots els grups, això sí, no s'han acabat de creure les explicacions del president de la Generalitat. El líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, diu que el govern volia amagar els resultats, però els han acabat enxampant.
7: Yo lo siento, pero no acepto pulpo como animal de compañía y no me lo trago. Su relato no me lo creo. Ustedes ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
3: I sobre el pacte educatiu que reclama Illa, l'oposició diu que no ha de ser una qüestió purament cosmètica i els canvis que s'introdueixin han de ser, diuen, profuns.
0: Illa, que per aquest divendres ha convocat una cimera de la educació. La cimera té un objectiu: contentar el sindicat Ustec Estec i que aquest sindicat en majoritari retiri el calendari de mobilitzacions que encara no ha presentat però que continua actiu. Però tot això arriba ja tard perquè té una derivada. Centenars de centres educatius de Catalunya ja no han llogat el que seria la seva setmana escolar de colònies. Va ser una de les reivindicacions. A hores d'ara, les cases de colònies estan en crisi, algunes. Però fins i tot també hi ha pares i mares que consideren que pels seus fills aquesta setmana escolar fora del centre és positiva i voldrien impulsar la seva organització, Yolanda.
3: Des del sector adverteixen que aquesta opció no és legalment possible durant l'horari lectiu si no hi participa l'equip docent. Ho ha explicat el Pep Montes a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Montes és gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, la SELLEC. Assegura que ja han rebut consultes de famílies que busquen la manera de mantenir aquestes activitats, tenint en compte, això sí, aquesta salvetat.
8: Aquí es parla de com s'ha de gestionar, jo què sé, el temps del pati, com s'han de fer les acollides matinals, com s'han de lliurar els nens al final de la jornada, etc. I hi ha un apartat en el que especifica com quines condicions han de complir per mínimes per fer sortides durant el temps docent. I diu que els grups han d'estar acompanyats com a mínim per dues persones, una de les quals ha de ser un docent de l'equip.
3: D'aquí que Montes també consideri que les sortides haurien de continuar fent-se de manera coordinada entre els centres i les empreses de lleure, però alerta també que el conflicte està tenint un fort impacte econòmic en el sector. Segons la CELLEC, aquesta tardor les empreses associades tenen, en el millor dels casos, entre un 10 i un 20% de l'activitat habitual.
8: Les nostres empreses associades, a hores d'ara i per aquesta tardor, el màxim d'activitat respecte a anys anteriors arriba quan va bé el 10 o el 20%. Per tant, vol dir que hi ha com a mínim una caiguda del 80% de l'activitat, que és habitual. Això porta algunes empreses pràcticament al tancament o les posa en risc molt seriós de tancament. Per tant, imagineu si ho entenem i tenim ganes de fer suport a les famílies i a les AFAs que tenen interès en poder fer aquestes activitats.
3: Per tot plegat, Montes reclama que les parts en conflicte arribin a un acord que permeti desbloquejar la situació i recuperar les activitats.
0: Aquesta iniciativa d'algunes famílies a nivell personal tampoc no agrada a les associacions de federades de famílies d'alumnes de Catalunya, però consideren que és obligatori tenir en aquest cas la companyia de l'escola i sobretot que hi hagi docents en la presència d'aquesta setmana de colònies. Lidona Gasull, directora de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, a migdia COPE, diu que no està d'acord amb aquestes possibilitats de colònies organitzades per les pròpies famílies.
9: Té sentit que aquestes colònies es facin amb el professorat de referència perquè tenen a veure doncs, amb la convivència, amb l'autonomia, amb la relació amb les persones que els acompanyen pedagògicament durant tot l'any o durant tota la seva etapa i, per tant, en el moment que aquestes activitats passen a organitzar-se o bé per l'AFA o per qualsevol altra entitat, ens deixen de tenir aquest caràcter escolar.
0: I a més també hi hauria la desigualtat econòmica entre famílies. Alguns podrien anar i altres no. Per tant, és una idea que inicialment no agrada ni a la Federació de Famílies ni tampoc al propi sector. Canviem d'arguments informatius. La Sagrada Família, l'escalinata de les Glòries, molt es parlarà de com s'ha de fer. Aquesta setmana, la Basílica i el seu patronat que ha rebaixat l'abast de l'enderroc necessari per construir l'escalinata de la façana de la Glòria, però la incertesa continua amb l'edifici en qüestió entre veïns i veïnes afectats. La Junta Constructora diu ara que n'hauria prou amb enderrocar un edifici, tot i que després ha admès que també hi hauria afectacions en altres immobles. Els veïns demanen que sigui l'Ajuntament de Barcelona qui aclareixi quina és la seva posició, Yolanda Bernal.
10: Els veïns en reclamen concreció i, sobretot, que l'Ajuntament de Barcelona aclareixi quina és la seva posició. Salvador Barroso, president de l'Associació d'Afectats per la Construcció de la Sagrada Família, assegura que s'han assabentat de la nova proposta pels mitjans de comunicació i interpreta el moviment com una possible manera de pressionar el consistori. En tot cas, recorda que és l'Ajuntament qui té l'última paraula i fins ara no s'ha pronunciat.
11: La Sagrada Família és un ens privat, no és ningú. Té el mateix poder que tinc jo. La decisió última, qui la té que prendre, és a l'Ajuntament. Mm-hmm. I l'Ajuntament, que jo sàpigui, no ha dit encara que esta boca és mia.
10: En la compareixença dels responsables de la Sagrada Família, aquest dimarts, es va assegurar que la construcció de l'escalinata de la façana de la Glòria només havia d'afectar un únic edifici, però hores després la pròpia Junta Constructora va matisar que la intervenció també tindria conseqüències sobre altres immobles. Els afectats consideren que aquesta rectificació manté oberta la incògnita sobre quants habitatges acabarien afectats. I aquí apareix doncs, una de les principals qüestions. Quin paper assumirà l'Ajuntament? Barroso recorda que el consistori ha defensat en els últims anys que l'habitatge és una línia vermella i considera que ara li correspon aclarir si manté aquest criteri davant d'un projecte que pot comportar la desaparició de més d'un miler d'habitatges. Els veïns també qüestionen que l'escalinata sigui imprescindible per completar el projecte de Gaudí. Recorden que el 1975, tant el Ministeri d'Educació i Ciència com el Col·legi d'Arquitectes de Barcelona van posar en dubte que aquesta part del projecte fos obra directa de Gaudí. Segons els afectats, a més, no consta als arxius del Col·legi d'Arquitectes cap plànol de la construcció d'aquesta escalinata.
0: Gràcies, Yolanda. Anem ja a camí de la publicitat i després parlem d'un desnonament que hi ha hagut aquest matí a Vic. I també parlarem d'una pèrdua dels advocats per accedir al torn d'ofici. Cobren molt poc i tot és vocacional. Aquests temes després de la publicitat.
12: Hay quien lo cuenta
13: y quien te hace entenderlo todo.
14: Se lo venimos contando esta mañana desde primera hora. Tensión, ¿dónde va a haber tensión sino en Ceuta? Y cada día escalando.
12: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
13: Lo escuchas, lo entiendes.
15: ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ve.
16: ¿Qué, qué? ¿Me vuelves a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
17: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
16: ¿Qué? Vente a la Mutua.
17: Condiciones en Mutua.es.
18: Cuando te importa lo que llevas a casa para comer, vienes al Corte Inglés y encuentras frutas, verduras, carnes, pescados, mariscos, quesos o ibéricos seleccionados desde el origen para ti. Y si lo quieres más cómodo, nuestros platos preparados o compras desde la app o elcorteinglés.es. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
19: Se mueven los planes, los reencuentros, las amigas. Se mueve Álvaro para volver los fines a casa y Julia para seguir con su rutina. Se mueven los coches, los trenes, las vidas. Se mueve todo para que todo siga. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. El ministerio de un país que se mueve.
20: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
2: COPE Catalunya y Andorra.
12: Estàs informat.
0: Aquest matí a Vic s'ha desnonat a una família amb tres menors d'edat, una de les famílies de les 11 amb infants que estan ocupant uns pisos de titularitat pública a la capital de l'Osona. Els afectats viuen en uns blocs de 76 pisos propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya i que inicialment pertanyien a l'obra social de la Caixa. Clara Cusó, de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès, ha detallat que demanen sortides diferents pels afectats.
21: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir en els habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social La Caixa, que eren de protecció oficial.
0: L'alcalde de Vic, Albert Castells, de Junts per Catalunya, considera positiva la intervenció judicial del desnonament d'aquest matí, perquè considera que les ocupacions no és la millor sortida per resoldre la problemàtica de l'habitatge.
22: Aquí hi ha persones que necessiten habitatge, i moltes que fan les coses bé, i que tenen una urgència en habitatge. Per tant, no podem normalitzar de dir, bueno, com que aquests ja estan ocupant i ja estan col·locats, parlant clar, doncs anem a veure com resolem. No, aquí hem de, si volem solucionar el problema, hem d'anar a l'arrel del problema.
0: Els pròxims dies es continuarà amb el desnonament de les 11 famílies que, com dèiem, estan ocupant els 76 pisos propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya a Vic. La sortida inicial seria buscar una alternativa de lloguer social per part de les administracions. Parlem del torn ofici. L'advocat advocada gratuït, que està, en aquest cas, un dret de tots els ciutadans. L'any passat, a Catalunya va haver-hi gairebé 372.000 actuacions, però el número d'advocats escrits està baixant. Per què baixa? Tothom coincideix. La condició econòmica és molt poc atractiva. A COPE Catalunya, Cristina Capuz, responsable del torn ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, explica les xifres.
1: És a dir, és un tema totalment vocacional, perquè nosaltres estem de guàrdia, o sigui, a Barcelona hi ha 18 advocats per penal general, és a dir, només per detinguts generals, 18 advocats del torn d'ofici cada dia, 360 dies a l'any, és a dir, sigui Nadal, sigui el teu aniversari, el que sigui, tu estàs de guàrdia. Llavors, clar, si tu, nosaltres cobrem uns 180 euros així en números rodons per estar de guàrdia, però sí, una guàrdia se't pot allargar molt, eh? O sigui, és, pot ser 2 dies, 3 dies, una setmana.
0: Ara parlarem amb un advocat, aviam quina opinió té, que està escrit al torn d'ofici de la problemàtica actual. Però, a més, hi ha la llegenda que l'advocat d'ofici, doncs, és un advocat de segona o de tercera. És un prejudici instal·lat a la societat. Seria que aquests advocats com si no valen, no? I això, evidentment, és una falsedat. Cristina Capuz defensa els advocats d'ofici i refusa aquest judici de menyspreu.
1: De vegades dona la sensació de que són advocats de segona, i no. No, però sí, és gent que està molt especialitzada, que porta molts anys col·legiada, que es continua formant cada dia, que li dedica moltes hores, perquè si ho fas ho has de fer bé. O sigui, és un tema que, ja que a nosaltres tenim la sort que sigui voluntari, si ho fas ho has de fer bé.
0: I marxem cap a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Saludem a Carlos Carretero, advocat ja de llarg recorregut i amb experiència. Carlos, bon dia.
4: Bon dia.
0: Carlos, según tu parecer, ¿por qué está bajando el número de abogados que están inscritos en los turnos de oficio?
4: Yo entiendo que está bajando porque las condiciones económicas son nefastas. O sea, son unas condiciones económicas que muchas veces no compensa al letrado dedicarse al turno de oficio.
0: Y cuando hablamos de estas condiciones económicas, ¿a cuánto dinero nos estamos refiriendo?
4: Bueno, depende de, o sea, yo te puedo hablar de los procedimientos penales, que es en el área en el que estoy yo inscrito como abogado del turno de oficio. Entonces, podemos hablar que en un procedimiento puedes estar cobrando por todo el procedimiento 400 euros, incluida una guardia de 24 horas. Si fuera un cliente privado, un cliente particular, en ese mismo procedimiento se podría cobrar un 3.500, 4.000 euros. O sea, los abogados no tenemos unas tarifas estandarizadas, pero sí que más o menos pues hay un conocimiento de lo que hacen otros y uno se intenta adaptar. Y ya te digo, en un procedimiento que al final, después de muchísimo trabajo, acabas cobrando 400 euros, con el otro podrían ser pues 3.000, 4.000, 2.500. Claro, y no compensa a nivel económico.
0: Claro, es un 10%. Es un que casi, claro, sí, casi solo un 10% de la minuta de un abogado, y esto lo hace muy poco atractivo para tus compañeros.
4: Efectivamente. Atractivo para mis compañeros y para mí tampoco. O sea, ya te avanzo que yo estoy aquí por vocación. O sea, es algo que, bueno, me gusta el derecho. Entiendo que aquella persona que no tiene recursos económicos también tiene derecho a una buena defensa, a un abogado que se dedique, que conozca. Y por eso estoy ahí. Y hay muchos compañeros como yo, que están ahí por ese sentimiento de vocación. El problema es que llega un momento que el sentimiento desaparece y te das de baja. El turno de oficio a nivel económico sí que sirve para aquellas personas que empiezan, pues poder empezar a tener algo de dinero. Porque claro, si no te entra el cliente, pues bueno, por lo menos tienes una entrada de dinero.
0: Y en la situación que nos has explicado, ¿crees que va a haber pocos abogados en el turno de oficio y esto puede significar una dificultad para acceder a él?
4: No, o sea, hay pocos abogados. No, lo que va a pasar es que si cada vez hay menos abogados del turno de oficio, tendrán más casos porque como va por reparto y se reparte de manera proporcional a cada uno de aquellos que están en el turno de oficio, pues cada abogado, si ahora me lo invento porque no acumulen los números, si cada año te entran 12 temas, pues te entrarán 24.
0: Claro, es decir, a menos abogados, más casos. Pero la solución es para ti, claro, y acabo, aumentar la retribución económica.
4: Si aumentara la retribución económica sería más atractivo para muchos abogados, abogados con experiencia, y entonces habría más inscritos con abogados con experiencia.
0: Carlos Carretero, abogado vocacional, nos lo acabas de decir, por eso estás en el turno de oficio, a pesar de las condiciones económicas, y también por esta alarma de que se tiene que incrementar para que haya un incremento también de abogados. Carlos Carretero, gracias por estar aquí al migdia de COPE Cataluña, una abrazada, buen migdia.
4: Gracias a vosotros. Bueno, mira, ahora, siendo las horas que son, uno de los motivos, o sea, tú tienes un juicio a una hora y por circunstancias entras 2 horas más tarde, Oye, y te lo tienes que apechugar, y esto claro, no te lo paga nadie, ¿eh? En cambio, si fuera un abogado particular, pues siempre se tiene en consideración, por ejemplo, el tiempo de espera y todo esto. Aquí, no, te lo, o sea, tienes que esperar 3-4 horas de más y van incluidas en el precio.
0: ¿Sí?
4: Por eso te digo que es uno de los elementos también a tener en cuenta.
0: Vocacional, sin lugar a dudas. Carlos, un abrazo.
4: Y gracias a vosotros por llamar. Un abrazo también.

Avui, 23 de setembre, dia gran a Tarragona, jornada festiva, dia de Santa Tecla. Des d'aquesta matinada, doncs, hi ha hagut actes festius. La ciutat aquest matí s'ha omplert d'actes de cultura popular, tradició i devoció que continuaran al llarg d'aquesta tarda. Els castells de Santa Tecla, la processó i la darrera sortida completa del seguici popular protagonitzen una jornada que té els seus moments culminants, doncs, com no, a la plaça de la Font i a la part alta. Per cert, al vespre, la baixada de l'Àliga, espectacular d'ambient tarragoní. El so de la festa de Tarragona, el so de Santa Tecla, bona jornada festiva, evidentment, per aquesta ciutat preciosa com és Tarragona. Nosaltres busquem ja l'actualitat esportiva.

0: devolvió el dinero inmediatamente. Entonces ella dijo, bueno, aquí pasa algo, ¿no?
1: Bueno, pues sí que pasaba, sí. Y tendremos a Landete en unos minutos también aquí en este programa para que nos cuente todos, todos los detalles. Pero los detalles que queremos hoy también, Rosa Rosado, son otros, ¿verdad?
2: Hombre, por supuesto que sí, porque hoy vamos a conocer la tienda de ultramarinos más antigua de España y hemos dicho, ¿por qué no recordamos aquellas tiendas de barrio del pueblo donde te mandaban a comprar de pequeño de sus dueños? ¿Cómo se llamaban? Y fíjate que hoy vamos a conocer a personajes bastante curiosos.
3: Hola, gente, gente. Precisamente hace dos semanas recordaba con mi hermano una tienda que siempre que entrábamos era un personaje cachondo porque tenía un bigote finito y decía, cuando entraba alguna mujer, decía, sí, señorita, sí, señorita. Y es una pena que todo esto haya desaparecido. Adiós.
2: Hablamos de esos personajes peculiares y de esas tiendas de barrio de antes en el 607-150602.
4: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Atenció, atenció, aquesta nit, entrevista a Rodri al Partidazo. Només ha fet falta un mes per confirmar tot el que esperàvem, que la seva adaptació al futbol del Barça ha estat immediata i que li aporta l'equip al punt de pausa, de control, d'ordre i d'experiència que en algun moment havíem trobat a faltar. I també hem pogut comprovar, veient com juga el Madrid, que Rodri era la peça que a l'equip li feia més falta. Com algú ha dit molt encertadament, Rodri millora el futbol del Barça en un 20% i hagués millorat el del Real Madrid en un 90%. Són aquests dies d'entrevistes i de compareixences pels internacionals. Destaquem també avui la de Lamine Yamal a l'equip, en la que insisteix en que mereix guanyar la pilota d'or. Diu que la pilota d'or ha de ser pel jugador que més plaer dona veure jugar, no pel que més gols marca o pel que més títols guanya. Té l'autoestima molt alta Lamine Yamal. Això és innegable i segurament també per això és el futbolista que és. De seguida escoltarem el més destacat de l'entrevista. Mentretant, a Madrid, tres dies després, la ressaca del derbi continua generant notícies. El Tiempo de Revisión ha determinat que Kang In Lee havia de ser expulsat, que aquí van fallar l'àrbitre de camp i el del VAR. Sobre l'acció del Coutinho, Romero i Bellingham, que és una jugada d'alta càrrega interpretativa i que és l'àrbitre el que decideix. Per tant, no es parla d'error en aquesta acció. I sobre el penal i l'expulsió de Hausen, l'error és que l'àrbitre inicialment treu groga. Després l'acció està ben arbitrada. I es crispa també cada vegada més la guerra entre Tebas i el Real Madrid. Tebas, o el Real Madrid, va demanar via comunicat la divisió de Tebas i Tebas no es va quedar callat i va tornar a contestar. Avui també escoltarem els dos internacionals de l'Espanyol que estan amb Espanya. Ha parlat Roberto amb la selecció espanyola absoluta i hem quedat per parlar després amb Javi Hernández, que està concentrat amb la Sots 21. És notícia d'aquest matí, oficial Javier Aguirre, nou entrenador del València. El Barça femení debuta avui a la Champions, a partir de les 9 rep al París, amb la novetat d'Irene Paredes i les baixes de Vicky López i de Kika Nazaret, més la ja coneguda d'Aitana Bonmatí. La competició va començar ahir, Real Madrid 1, PSG 1, Arsenal 1, Coge 0 i Bayern de Múnich 2, Manchester City 2 com a partits més destacats. Està en marxa des de les 3 de la tarda la semifinal del Mundial Femení Sots 20 entre Espanya i Itàlia. Portem 7 minuts de la primera part, empat a 0 al marcador. En bàsquet, demà comença l'Eurolliga. El Barça debutarà rebent a l'Efes d'Istanbul al Palau. Avui es juga la final de la Lliga Catalana Femenina a Reus entre l'Uni Girona i el Cadí la Seu. La cita a 9:15. I en tennis s'està jugant la Billie Jean King Cup a la Xina. Espanya juga contra el Kazakhstan en quarts de final. Jessica Bouzas ha guanyat el primer partit. Cristina Buxa ha perdut davant Putintseva. Per tant, decidirà el dobles. Avui comentarem la jugada amb el Miguel Rico i l'abogado, el Jacinto Vicente, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, per qui poseu l'espelma durant aquesta aturada per partits de seleccions? Per Rafinha o per Lamine Yamal? Per Rafinha, la majoria, el 68%, per Lamine, el 32%. En clau espanyol, us preguntem si veieu a Javi Hernández com a titular indiscutible. Esteu votant que sí, el 76%, que no, el 24%. Marc Peires al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.

0: Amantes del deporte, que no te engañen. Este fin de semana no hay descanso. La liga para, nosotros no.
1: Este sábado, partidazo. Inglaterra, España. La campeona del mundo arranca la Liga de Naciones.
2: ¿Con qué empieza España?
1: Y además, la eliminatoria previa de la Copa del Rey. La Fórmula 1 se adelanta el sábado con el Gran Premio de Azerbaiyán y toda la segunda división.
3: ¡Manolo Lama, muy buena!
1: De juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade.
0: Los números uno del deporte.
4: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
5: Estás escuchando a Sports Cope, a Cope Catalunya.
6: Vinga, aquí arrenca l'Esports Cope d'avui dimecres. De seguida saludarem a una persona amb la que ens encanta parlar de tant en tant, però abans hem de sentir a Lamine Yamal. Víctor Navarro, bona tarda.
7: Bona tarda, Joan.
6: Que continua fent campanya per si mateix per guanyar la pilota d'or, eh?
7: Sí, aquesta vegada a França, l'equip. Important això, perquè havia fet a Movistar, l'havíem escoltat amb Universo Valdano, l'havia fet en roda de premsa, i ara l'ha fet a l'equip a França, va ampliant aquest ventall, igual que ha fet Kylian Mbappé. Doncs amplia aquest ventall, queden 33 dies per la gala de la pilota d'or i encara segur que quedaran moltes entrevistes i moltes declaracions. Aquesta vegada és portada aquest dimecres de l'equip amb el titular de Lamine Yamal citant-lo i dient jo jugo per fer història, amb una celebració seva d'un gol amb el Barça, amb els braços oberts en forma de creu mentre va corrents, i Lamine Yamal respon què considera que ha de ser un pilota d'or.
8: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dices, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar, ver un partido solo por él. Yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
7: Són aquests jugadors que hi posen com a podi de la pilota d'or, com el que ha de ser un pilota d'or, i en aquesta entrevista recorda la darrera gala de la pilota d'or. Va ser l'any passat, amb 18 anys, ara en té 19, ell va quedar segon davant de Dembélé, davant seu estava Dembélé, diu que el francès ho mereixia, aquí no té cap consideració, diu que la seva gran temporada i a sobre va guanyar la Lliga de Campions era suficient, que amb això va guanyar, ell va guanyar el seu segon trofeu a millor jugador jove, però ara diu que li toca a ell, ho ha repetit en diverses ocasions, també ho fa evidentment a l'equip, y le preguntan ¿quiénes son los teus argumentos para ganarlo aquest any?
8: Bueno, yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así, he podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección, pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Al final es muy importante que aparte de ser un buen jugador, yo creo que el mejor jugador siempre hace que su equipo gane. Al final, cuando tu equipo gana, pues todo el mundo resalta más, todo el mundo brilla más. Y gracias a Dios, pues con la selección llevamos años ganando, con el Barça estamos ganando, estamos muy contentos, queremos seguir ganando. Individualmente estoy muy feliz.
7: Ell manté que tant Mbappé com ell mateix, com Yamal, són els únics jugadors del món que et fan aixecar de la cadira quan veus un partit de futbol. I després, dins d'aquesta comparació entre els dos, dins d'aquest cos a cos, ell el supera per la temporada que ha fet i perquè li ha guanyat tots els títols en el cara a cara. Són els seus arguments, ell manté que ha de guanyar la pilota d'or, segur que l'escoltem en més ocasions defensant aquest argument. Queden, com dèiem, 33 dies. Per cert, en aquesta entrevista de l'equip li preguntaven també per coses del Barça, què ha de millorar, i diu que ha de millorar en moltes coses i que, per exemple, ara se centra en les faltes directes, és el que vol millorar.
6: És innegable que té l'autoestima alta, eh? Això no se li pot negar, eh?
7: Això no se li pot negar, que mai tindrà un problema, jo crec, d'autoestima, i ell mateix ho ha reconegut en alguna entrevista, que ell és un jugador que mai serà un jugador com Andrés Iniesta, que és un jugador evidentment més semblant a Cristiano Ronaldo, el que es criticava,
6: o a Neymar
7: per com argumentaven davant de la premsa, davant del públic general, d'aquells eren els millors. Ell mai serà un Iniesta i ell ho reconeix, amb 19 anys està bé que és madur com per reconèixer això, que ell anirà als camps i que admet que li xiularan o que hi haurà gent que no li agradin aquestes respostes com les que acabem d'escoltar ara mateix.
6: Sí, si no tingués aquest caràcter, tampoc segur seria el jugador que és. Víctor, gràcies.
7: Gràcies.
6: Que vagi bé. Tenim al telèfon el gran Charlie Reixac, protagonista del documental Correres de Cobardes de Mundo Deportivo i Movistar Plus. Charlie, bona tarda.
9: Hola, què tal, com anem?
6: Molt bé, i tu què tal? Ho hem passat bé veient el documental, eh? Està xulo.
9: A menys que us hagi agradat, no? Perquè això, com que quan ho fas és tot a trossos, sí, no saps com queda, no? Però bueno, la gent diu que li ha agradat, doncs ja, ja estic content.
6: Està molt bé. A tu t'ha agradat com ha quedat, Charlie, o què?
9: Sí, sí, sí. A mi, en general, m'agrada, però, bueno, si no m'agrado, sóc jo que no m'agrado.
6: Sí, perquè el documental, per qui no l'hagi vist, és un recorregut per tota la teva vida amb blaugrana, que tu al Barça has fet de tot, Charlie.
9: De fet de tot, ho dic jo. I si faltava un d'allò, m'inventava un càrrec.
6: Escolta, dius al documental per això que tens claríssim que quan més has disfrutat és quan jugaves, no?
9: Això sí, home, bueno, jo la meva vida sempre ha sigut el futbol. Tot l'altre és allò, com diuen en castellà, el sucedani, saps? El que necessites per viure és com una metadona per al tio que està una mica drogat, no? El cos del futbol, després pues, entrenes amb els juvenils, et diverteixes, després entrenes al primer equip, i bueno, ja s'ha ficat aquest món, però ja no és, el plantejament és totalment diferent a quan jugues.
6: Sí, sí. En el documental hi ha el recorregut del Charlie pel club, amb totes les tasques que ha fet, que són pràcticament tots els papers de l'AUCA, i hi ha també molta filosofia, Reixac, que per exemple m'agrada una reflexió que fa el Julio Salinas, Charlie, que diu, el Charlie entiende bien la vida.
9: Bueno, jo saps què passa? Que la vida l'entenc d'una manera, però no solament al futbol, sinó per tot. Perquè avui en dia tothom, qualsevol cosa, li dona una transcendència i una cosa, i te dones compte que al final no passa mai res. Vull dir, pot passar el que vulguis, i a vegades dic jo, exagerat, dic que si no passa mai res, si et mors, t'enterren i la vida continua igual. I és una mica la realitat de la vida, no? Vull dir, la gent a vegades s'agafa les coses per la valenta o es preocupa de coses que ja arribarà el moment, diguéssim, de preocupar-te, però mentre la cosa vagi de cara, doncs no et compliquis la vida.
6: Sí, sí. Això també ho dius tu en un moment del reportatge, quan estàs parlant de futbol, que també dius, jo els deia als jugadors que, escolta, hem de jugar el millor possible, disfrutar, intentar guanyar i tal, però al final el màxim que pot passar de negatiu és que perdem un partit de futbol.
9: Això mateix. I davant la gent diu, te dones compte que dius, no és tan transcendental. Hi ha jugador de futbol que arriba a un equip gran com el Barça i s'atrapa. Sí. Baixa un rendiment un 50%, només per la pressió, aquella famosa pressió, i la pressió te la fots tu, m'entens? Que vida, no? Ai, així perdem, i has begut oli, llavors no pots jugar amb un equip gran, m'entens? Tens que voler que arribi l'hora d'anar a jugar, l'hora de disfrutar, perquè tu has jugat a futbol tota la vida perquè et diverties, m'entens? Que vida, no? I jo també t'he dit una cosa, igual he jugat molts partits, i en algun partit he pensat, o sigui, ja, perquè no s'acaba ja, no? Perquè la cosa està difícil, però són partits comptats. A mi m'agrada que el partit durés més, m'entens? Que vull dir, no? Perquè disfruta jugant.
6: Sí, sí. La final de Basilea no volies que durés més, Charlie? Volies que s'acabés,
9: no, no,
6: eh?
9: No, jo volia perquè quan està amb tot el que es va complicar, tot això, dic, no, se'm va fer llarg aquell partit, veus?
6: Sí.
9: La pròrroga i tot, però pensava, vinga, pleguem i ja està, saps? I llavors, clar, veus, a vegades que el minut, els dos minuts, els tres minuts que allarguen, se foten eterns. Sí, sí. Com pot ser això, no?
6: Sí, sí. Escolta, anant al Barça actual, Charlie, ara tots voldríem que els partits duressin una mica més, eh? Estan jugant bé, eh?
9: El Barça està jugant bé i està jugant, bueno, que jo diria que és molt superior amb els altres, eh? Vull dir, jo actualment, dels partits que he vist, l'únic equip que, diguéssim, que s'hi acosta una mica és el Paris Saint-Germain, que juga un altre... Són equips que juguen a una altra velocitat, saps què dius, eh? La velocitat de la pilota és terrible, i diguéssim, juguen molt junts, poden pressionar bé perquè hi ha poques distàncies, i bueno, jo crec que el Barça en aquest moment està en un moment dolç. L'únic que demanaria ara que se'n van a les seleccions, sí, que allà no es lesioni ningú,
6: clar,
9: perquè a vegades no és un problema de lesionar-te amb una entrada, són lesions musculars, entens? Perquè fas un exercici diferent, perquè fas un entrenament diferent, i a vegades et toca el rebre. I sense anar més lluny, l'any passat, ens recorden que vam tindre lesionat molt de temps el Rafinha,
6: sí,
9: i vam tindre lesionat també molt de temps el Lamin,
6: sí,
9: entens?
6: Sí.
9: Per això et dic que hi ha altres jugadors, i també el com se diu, el que s'ha lesionat ara.
6: El Christensen. Sí.
9: Vull dir que l'ideal és que vagin allà i que facin, que juguin, però que diguéssim, com dic jo, que controlin, saps?
6: Sí. Home, el Rafinha l'any passat es va lesionar just abans de l'eliminatòria de quarts de final de Champions contra l'Atlètic de Madrid.
9: Sí.
6: Imagina't, no sabem què hagués passat, però de tenir-lo a no tenir-lo hi ha una diferència.
9: Per això mateix, jo crec que en aquests moments el jugador
3: més en forma que hi ha poder en el futbol europeu, segur, és el Rafinha. Vull dir, està en tots els aspectes, aspecte físic, aspecte efectivitat, encara el gol, vull dir, tot. O sigui, ara ell està en un moment que està gaudint del seu estatus dintre de l'equip, no? Sí. I això després en el camp es transforma i es veu.
6: Sí. Escolta, jugant de fals nou, que és una posició que té molta llegenda al Barça. Per exemple, quan vosaltres entrenàveu al Dream Team, ja ho veu fer amb el Laudrup, després el Guardiola ho va fer amb el Messi, que això, per cert, en el reportatge també tu hi tens una mica part de culpa, no, Charlie?
3: Sí, sí, bueno, perquè jo sempre hem dit una cosa. Mira, el primer que va vindre aquí i era un fals nou era el Cruyff. El Cruyff jugava de 9 i de 7 i de 11 i de tot jugava.
6: Sí.
3: M'entens? Però el tio desapareixia d'allà, no? Sí. Llavors, el defensa, generalment, els centrals, si tenen una referència allà, ja saben on tenen que estar situats, perquè hi ha aquell jugador allà, no? O si aquell tio desapareix, el defensa diu, ara el segueixo, em quedo, si me'n vaig deixar un forat, i llavors aquí comença el gran problema, no? Sí. I llavors, tots nosaltres, si vas més enrere, me'n recordo que en el Madrid, per exemple, del Pio Esteve, no? Ja ho feien, això.
6: Sí.
3: M'entens? Cuita, no? Que vull dir, per tant, són coses d'aquelles que al final la història es repeteix.
6: Sí, sí, sí. I està interpretant molt bé aquest paper de fals nou Rafinha. Que aquest tio no estigui entre els 30 millors futbolistes del món nominat a la Pilota d'Or, què et diu, Charlie?
3: Això et demostra que això de la Pilota d'Or és una... No, clar, el tio que surt Pilota d'Or actualment té que ser bo, té que tindre nivell. Però vull dir que no són tots els que són, i no sé, dels que estan, saps el que diuen?
6: Sí, sí, sí.
3: Perquè voldria saber, i a més, com ho compten, no? Perquè llavors compten el típic tio, per exemple, que ha jugat i ha guanyat la Lliga, ha guanyat la Copa, ha guanyat la Copa Europa, ha guanyat el que sigui. Bueno, però llavors així molts poden guanyar molts jugadors, la Pilota d'Or. Però si tu busques la Pilota d'Or, doncs sempre agafaràs tios, els Messis, Ronaldos, tios que així no l'entens perquè és un futbol més atractiu, hi ha més gols, és més vistós, m'entens?
6: Sí.
3: I llavors un jugador de mig camp li costa molt més, o un defensa, clar, o un porter. Per tant, jo crec que això me'n molesta una mica, perquè a vegades, per exemple, un tio que ho ha guanyat tot i que té un futbol espectacular i que passa desapercebut en moltes ocasions, doncs és el Corbací, per exemple, no?
6: Sí.
3: I juga, està jugant a un nivell espectacular. Però vull dir, clar, si fan, diuen, el millor jugador, doncs segur que... em sembla que hi és. A més, l'han nombrat, em sembla.
6: Sí, el Covarsí està entre els 30, sí.
3: Sí, però vull dir que sempre, amb un delanter, sempre té les de perdre.
6: Tu creus que Lamine Yamal el mereix? Que l'hauria de guanyar?
3: Home, és un dels jugadors vistosos, que això, però és que n'hi ha... ja et dic, si comptes el moment que està ara, podries dir, home, està fi. L'any passat va estar molt temps lesionat. Vull dir, no diuen exactament...
6: El criteri.
3: El criteri, no?
6: Sí.
3: Dius, si ara tenen una Pilota d'Or, avui... i tenen que donar-lo en el Rafinha. M'entens,
6: sí, sí,
3: no?
6: Sí, sí.
3: Vull dir, tindrien que... O sigui, tindrien que ser... I a més, una altra cosa. Qui vota? Com solució, com va això, saps? Perquè un, si jo tinc entès com voten, un és amic meu i mira, voto de cap tocada cap a aquest o cap a l'altre. Vull dir, home, té el seu encant, però això és una mica més cara al, com se diu, cara al món, s'han de fer una festa d'aquest tipus,
6: sí.
3: Però vull dir que el que en realitat el món del futbol demana, no? Vull dir, perquè ja no n'hi havia prou d'això, que si no cada setmana hi ha l'MVP del partit, saps?
6: Sí, sí, sí, sí. Escolta'm, deixa'm preguntar-te per un últim nom que n'estem parlant molt aquests últims dies, que és Mourinho, que, en fi, s'ha tornat a queixar dels àrbitres després de perdre contra l'Atlètic de Madrid, i és una persona que tu l'has tractat també molt de prop al Barça. Què et genera la figura de Mourinho en a tu, Charlie?
3: Home, Mourinho és una persona que ha agafat un rol al món del futbol com a entrenador importantíssim i ha jugat sempre, i ha entrenat sempre equips de primera línia. Això, entrenant d'aquesta manera, pots fer moltes coses, m'entens? Però clar, jo ara crec que ell en el Madrid ha entrat un moment que ja no té tan bon equip. Hi ha allò dels Galàctics, tot aquest rotllo, ja no hi és, m'entens? No? I quan hi ha un altre equip que et complica la vida, llavors comencen les presses, no? I ara... en el Madrid li poden entrar les presses, no? Perquè ara ja va a 6 punts, quan tornin de les seleccions hi ha un partit Barça-Real Madrid,
6: sí.
3: M'entens? Que segons com vagi es poden posar 9 punts, i ja es complica la troca, no? I quan comences a buscar excuses, diguéssim, una mica per sortir tant de la pressió que tens, pues ja la cosa ja es complica, no? Jo crec que aquest any el Madrid patirà més del que la gent es pensava, perquè té bons jugadors, però en aquests moments no té un gran equip.
6: Ok. Amb aquesta sentència ho deixem de moment. Charlie, un plaer parlar amb tu, com sempre. Una abraçada forta, eh?
3: Gràcies a vosaltres.
5: Esports COPE.
10: COPE Catalunya i Andorra.
11: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
12: Hijo, ¿cómo vas en el trabajo nuevo? ¿Mereció la pena el cambio?
13: La verdad es que vas sobre ruedas.
12: ¿Tan contento estás?
13: ¿Eso también?
12: Con el nuevo Berlingo Van First, la oficina irá sobre ruedas. Soluciones inteligentes, nuevo diseño y todo lo que necesitas para tu día a día desde 18.900 euros. Estarás contento. Citroën. Consulta citroen.es.
5: Estás escuchando Esports COPE a COPE Catalunya.
14: No quiero vida si no es
6: 3:25. Han passat 3 dies, però el derbi madrileny encara continua generant notícies. Hola, Gil, bona tarda.
15: Continueu fent-li el joc a Mourinho. Què tal, Ballori? Bona tarda.
6: A Mourinho, nosaltres.
15: Sí, home. Estem encara... Ha passat 3 dies i continuem parlant de l'espulta, la polèmica del derbi.
6: Perquè, per exemple, el Tiempo de Revisión ha parlat i ha valorat i ha analitzat les jugades, no?
15: No, ha estat molt bé la IA, eh? Aquesta IA, intel·ligència artificial, que aquesta temporada és la que s'encarrega, ens ho diuen i ens ho creiem, de triar les jugades que van al Tiempo de Revisión del CTA. De les 5 jugades que s'han analitzat de primera, 3 pertanyen al derbi madrileny i són les 3 jugades al moll de l'os del que va passar al Metropolitano. Primera jugada, el penal de Hausen i la vermella al central del Madrid. El CTA considera que és una jugada clara de targeta vermella per Doxo. Pels no introduïts, Doxo són les sigles, les inicials en anglès, de negació d'una ocasió evident de gol. Denying of goal scoring opportunity. Això és el Doxo.
6: Aquí el que s'equivoca és l'àrbitre per no ensenyar vermella ja d'entrada, sinó que ell va treure primer inicialment groga.
15: Tal qual. Ortiz Díaz s'equivoca traient groga i el VAR encerta cridant a la rectificació amb criteri de vermella. Segona jugada, Cuti Romero i Bellingham. El CTA parla d'un clar exemple de confusió d'identitat. Ortiz Díaz es va equivocar en amonestar el jugador anglès del Madrid i el VAR va encertar cridant a l'àrbitre a la rectificació. Respecte a la trepitjada del Cuti, el genoll de Bellingham, el CTA considera que la jugada és d'una intensitat que té, obro cometes, una alta càrrega interpretativa, tanco cometes. Però a criteri dels àrbitres i a criteri del CTA, la groga al Cuti s'ha de quedar en groga. Per tant, encerta el VAR. I la tercera jugada, Kangin sobre Valverde. El CTA reconeix que l'entrada del coreà sobre l'uruguaià del Madrid té un alt risc de lesió perquè l'impacte provoca una torsió irregular en l'articulació del madridista. Errada de l'àrbitre a no mostrar la vermella directa, errada del VAR a no cridar Ortiz Arias al monitor per rectificar.
6: Paral·lelament, continua i puja de volum i de to encara més la guerra entre el Real Madrid i Tebas.
15: Bueno, ja no sé si puja de to o no la guerra entre el Madrid i Tebas, perquè és una guerra oberta que continua en el temps. 5 de la tarda, comunicat del Madrid respecte a les declaracions de Tebas, considerant intolerable que el president de la Liga utilitzi la seva posició institucional per desqualificar i atacar un club. Considera que qui té la responsabilitat de representar i protegir els interessos de tots els clubs continuï obsessionat amb un. Diu al Madrid que és el que ha fet Tebas és una gestió impròpia d'un gestor responsable i que s'atreveix a valorar l'estratègia deportiva del Madrid, quelcom que és un despropòsit, diu el Madrid, total i irresponsable. Considera que la competició professional de futbol a Espanya necessita amb urgència un dirigent capaç d'administrar-la i desenvolupar tot el seu potencial. I tanca el comunicat al Madrid dient que el president de la Liga no és l'amo de la competició, sinó que ha de ser un gestor al servei dels clubs. 2 hores va trigar Tebas en elaborar el seu tuit, ja sabem que Tebas utilitza X per manifestar-se, i elaborar la resposta al conjunt blanc. Coincido plenament en una frase, el presidente de la Liga no es el dueño de la competición, el presidente del Real Madrid tampoco. Representar a todos los clubs exige defender la igualdad y la equidad entre ellos. Llevan años haciendo desde Real Madrid Televisión y a través de sus portacoces hablando y escribiendo de una liga adulterada, diu Tebas. Criticar una decisión arbitral es legítimo. Convertir cada perjuicio en una prueba de persecución es otra cosa. confunde el Madrid neutralidad con independencia. La independencia debe decidir con criterio propio, sin presiones ni subordinaciones. Y tanca Tebas, ni soy el dueño de la liga, ni voy a gestionarla como si perteneciera a un solo club. Respeto a todos, subordinación a ninguno. Continuará.
6: Continuarà, sí, la ressaca del derbi, 3 dies després. Veurem si demà, 4 dies després, la ressaca continua o ja s'apaga definitivament el soroll. 3:29, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
16: La imatge del dia.
17: La imatge del dia. Tafanejar. Fer una immersió a la curiositat a 2 punts molt interessants de l'Assemblea del Barça del passat dissabte. Llicència de Pavilion Park de 25 anys per desenvolupar i operar un centre d'entreteniment familiar indoor a l'Espai Barça, aprovat per un 56% a favor. I contracte amb Ohana Development, que contempla la concessió d'una llicència pel desenvolupament d'un projecte residencial associat al Futbol Club Barcelona als Emirats Àrabs Units fins al 2055, aprovat pel 68% dels compromissaris que van votar. Crec que són dues iniciatives del club que mereixen una roda de premsa exclusiva amb aquests dos temes per aclarir als socis com seran a la pràctica aquests acords d'un quart de segle de durada. Poca broma. Hi haurien moltes preguntes feix, segurament el soci entendria la magnitud dels acords. Jo, tafanejant aquest matí, puc compartir amb vosaltres que Babylon Park, per exemple, té un espai a Madrid on pagant 19 euros pots fer ús de totes les atraccions per 2 hores. Muntanyes russes, autos de xoc, màquines recreatives... I defenejant per Ohana veig que té la seu i el negoci a Abu Dhabi, que té també com a col·laborador al Manchester City i que venen residències. Per exemple, un apartament d'una habitació i 49 metres quadrats costa uns 400.000 euros i un àtic d'uns 600 metres quadrats, uns 5 milions d'euros. Dues línies de negoci que mouen molts diners, molta pasta i que es mereixen donar més explicacions als socis i abonats, ni que sigui per omplir la curiositat i les previsions d'ingressos pel club.
16: Manol Oliveros, Esports Cope.
6: Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida al debat, abans un consell. Por primera vez, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al circuito de Barcelona-Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA WEC 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com. Obrim el debat amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
18: Bona tarda.
6: Bona tarda, y nos acompaña también al Jacinto Vicente. Hola, abogado.
19: Muy buenas, ¿qué tal?
6: Buenas tardes, muy bien. Muy bien, porque venim de parlar amb Reixac, Miguel, que sempre està bé parlar amb Reixac. Gran personatge, ¿eh?
18: Sí, a més és molt entretingut escoltar-lo,
6: sí.
18: Perquè té una gràcia especial per explicar les coses i una capacitat per fer-les tot és més comprensibles sense complicar-se la vida. Sí. Un plaer escoltar-lo sempre.
6: Sí, sí, sí. Una filosofia de vida muy definida, Jacinto, que pasa por eso que dice Miguel, por simplificar las cosas. Claro, él te suelta la sentencia. Bueno, las cosas no son tan importantes. Al final et mores i t'enterren i no passa res. Pues, después de esa sentencia, ¿qué vas a decir, no?
19: Bueno, tiene sentido del humor, la verdad es que es peculiar, es un personaje muy peculiar. Yo, como ya sabes que me gusta poner siempre contrapunto, yo no soy yo si no lo digo, a veces la veo un poco bien queda, o sea, intenta quedar bien con todo el mundo, y eso no lo sé yo, pero sí que hay que reconocer que, bueno, que ha sido un personaje del mundo del fútbol, que ha tenido gente alrededor muy importante como sus debates con Johan Cruyff, pero que él sobrevive, él está ahí y va aguantando.
6: Sí. Hem parlat molt de futbol, Miguel, del tema del fals nou, que bé, ell ens explicava com Jack Cruyff en el seu moment ho va ser, com quan ells entrenaven el primer equip del Barça, l'Eudrup ho va ser, després el tema de Leo Messi, parlàvem de la figura de Rafinha, que ara està tornant a interpretar aquest paper a les mil meravelles.
18: Sí, sí, no és la primera vegada que ho veiem, però el que veiem és una resposta, per primera vegada és una resposta tan sideral com la de Rafinha. O sigui, tu pots adaptar-te a una nova demarcació i pots fer un progrés amb aquesta posició i confirmar que ets capaç de jugar a un com vingui, però clar, el que no esperes és un nivell d'eficàcia com el que ha demostrat Rafinha, que per mi el misteri està aquí. No en que ell sigui un fals nou o un nou per moments autèntics a l'equip. El que és realment assombrós és el seu nivell d'eficàcia cada partit.
6: Sí, sí. Por eso es normal que la gente ahora esté un poco preocupada, Jacinto, ahora que se va 3 semanas, teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado, que se lesionó con la selección.
19: 3 semanas, 35.000 kilómetros de viaje, sí. Que es algo que los futbolistas siempre destacan como negativo, ¿no? Esos viajes largos. Y el papel con Brasil, donde, bueno, por lo menos en el Mundial y hasta ahora, y con Ancelotti, la estrella era Vinicius y a él le tocaba correr por 3, porque sabemos que lo de Vinicius de defender no es lo suyo. Entonces, todo este cóctel, pues sí que hace que te preocupes, ¿no? Porque además en la situación que está tan bien, que hombre, sería terrible ahora mismo, claro. Porque yo recuerdo que octubre, noviembre, viene un calendario de UPA, ¿eh? Sí, que viene el PSG, que viene el Clásico con el Real Madrid. Entonces, está en una situación muy similar a como estuvo el año pasado, que se fue con Brasil, se perdió la fase fundamental de la temporada por aquella lesión. Entonces, no todo le vamos a echar la culpa a las selecciones. Él también, él tiene que ser inteligente, que no lo fue el año pasado, tiene que pensar y tiene que darse cuenta de que no, es que no sé ni con quién juega. Sé que hace 35.000 kilómetros, pues te digo la verdad, soy sincero, no sé ni contra qué selecciones juega, pero desde luego no debe ser nada importante ni del otro mundo.
18: No, amistosos con Australia y con India.
19: Sí. O sea, maravilloso, importantísimo, sí. Deslumbrante. Lo voy a ver todo cada minuto, aunque solo estés la mañana. Entonces, yo lo que espero es que piense. O sea, que este hombre, cuando si tiene que jugar estos partidos, sepa lo que viene, sepa que le viene el Paris Saint-Germain, que le viene Galatasaray, que le viene Betis, que le viene Real Madrid, que está en un estado de forma impresionante y que pues se limite.
6: Sí, sí. Son dos partidos contra Australia, sí, pero lejísimos.
19: Terrible.
6: El que pasa, Miguel, que és un tio que per la seva forma de jugar, demanar-li que reguli és que no, ell va sempre a totes, amb el Barça, amb Brasil i amb qui jugui.
18: Sí, però el que diu el Jacinto, s'ha de ser intel·ligent. Saber que això són uns compromisos que com a professional està obligat a complir, però que no tenen cap transcendència amb el futur de la selecció, ni tampoc amb el seu, i que on ha de donar el seu màxim és amb el club que el pague, i que després permetrà naturalment que vagi a jugar els compromisos que realment són importants per Brasil. Aquests partits es munten perquè la Confederació Brasileña de Turno, com si fos la Federació Espanyola de Futbol, pugui ingressar diners amb els jugadors dels clubs. I això és la part de intel·ligència que entenc que li està demanant el Jacinto, que vegi que va fer un bolo i que amb un bolo no t'has de comportar exactament igual que amb un partit oficial.
6: Sí, sí. Una última cosa, Jacinto, ¿está logrando Mourinho lo que pretendía? Que hablemos mucho de árbitros y tal, y Tebas y el Madrid, los líos y eso, y menos de fútbol, aunque también se habla, pero menos, ¿o qué?
19: A ver, han pasado años, entonces yo creo que esto iba a ocurrir lo sabíamos todos. Desde el minuto uno que ficha Mourinho, todos sabíamos que la primera derrota importante, aquí se montaba el Cristo arbitral, Mourinho y sus papeles, la impresora, el listado de perjuicios supuestos que le han hecho, esto lo sabíamos todos. Yo lo que creo es que hay una parte de la gente que ya no se lo traga tanto, luego está lo que ocurre dentro del propio Real Madrid, porque yo estoy viendo pues a una parte del Real Madrid, yo lo que pediría es que se aclararan entre ellos, porque veo al Real Madrid una parte en guerra con todo el mundo, con árbitros, con federación, con liga, con periodistas, con emisoras de radio, y luego veo a su máxima estrella, que es Mbappé, que va diciendo que los árbitros son humanos, que cometen errores. Veo al fichaje más caro de su historia, que es Diomandé, más preocupado de salir en TikTok a reivindicarse que de los árbitros. Entonces, yo lo que le diría al Real Madrid es que se aclare, sí. Porque hay gente en el entorno Real Madrid, y yo, sabes que me gusta nombre y apellidos, o sea, hay un señor que ha sido jefe de campaña de Florentino Pérez, que es Jesús Bengoechea, que ha estado en el Real Madrid Televisión, que se está dedicando a insultar a compañeros vuestros, a emitir unos tuits absolutamente vergonzosos, y este señor, repito, no es un matado. Este señor es jefe de campaña de Florentino Pérez, está en Real Madrid Televisión. Entonces, yo lo que le diría a esta gente es que se aclaren entre ellos. Sí. Porque no me parece que no va muy de acuerdo con sus estrellas.
6: Sí, la cosa no funciona, Miguel, y ya, bueno, ya nervis, ¿no?
18: Bueno, no funciona fa anys, i el que dona la sensació és que va de mal en pitjor. I és obvi que hi ha una imatge inequívoca de que no tothom pensa igual al Madrid. Hi ha fissures i amb les declaracions, i vam veure fissures amb la famosa samarreta del Todos Somos sí. Caballas. Sí. Vull dir que no dona sensació d'equip, i si no tens equip no pots guanyar res.
6: Sí, sí. D'aquesta manera acabava Charlie també la seva entrevista amb nosaltres. Tenen bons jugadors, però no tenen equip. En fi, ho anirem comentant, senyors. Ho deixem aquí de moment. Miguel, Jacinto, gràcies als dos, eh?
19: Un abrazo.
6: Una abraçada, que vagi bé. Seguim, seguim.
20: Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
21: Hola, buenos días, Alberto.
22: Muy buenas, Silvia, mucho gusto.
21: Qué gana tenía de hablar contigo, hijo.
22: Uy, yo con usted, Silvia, por Dios, madre.
23: Entra ya en cope.es.
6: Vinga, anem amb l'Espanyol. Saludo al Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
24: Bona tarda, Batllori.
6: Que tenim protagonista important, eh?
24: Sí, és el producte d'una gran sessió. Va fer uns minuts estupendos l'any passat al Mirandés. Va tornar, Manolo ha confiat en ell i li ha donat minuts a la davantera, i a més és que ha estat el company ideal de Roberto Selección, amb la qual cosa el protagonista és important.
6: Ens atén des de la concentració de la selecció espanyola sots 21 el Javi Hernández. Javi, buenas tardes.
25: Hola, buenas, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo va la experiencia? ¿Cómo van los primeros días allí?
25: Bien, la verdad que muy bien, espectacular. La verdad que me han acogido muy bien.
6: ¿Sí?
25: Y hay mucho nivel, así que bien, muy contento.
6: Bueno, hay mucho nivel y tú estás a ese nivel, porque si no, no estarías ahí. Es premio un poco, Javi, a tu buen arranque de temporada, ¿no? Que estés ahí.
25: Sí, imagino que sí. La verdad que nada, me han dado mucha confianza y eso, la verdad que muy feliz de poder venir aquí. Es una alegría.
6: ¿Con quién te juntas más ahí en estos primeros días?
25: Sí, pues un poco con Spik, es con quien voy en la habitación, con Obrador, con Ángel, a ver pero hay muy buen grupo, la verdad que muy buena gente todo el mundo.
6: Muy bien. Oye, la clasificación para la Eurocopa 2027 está bien encarada, ahora tenéis que jugar contra Finlandia, San Marino y Rumanía, y se trata de seguir en esa línea y consolidar el tema, ¿no?
25: Sí, tenemos que ganar a Finlandia como sea, y así estaría ya clasificados, y bueno, el resto de partidos pues nada, pero si podemos estar clasificados antes, mejor.
6: Bueno, eso lo decidirá el míster, pero te vamos a ver bastantes minutos en estos partidos, ¿o qué? ¿Cómo son las sensaciones?
25: Bueno, espero que sí. Yo he venido aquí para aportar lo que pueda y lo que el míster decida será bueno para el equipo.
6: Bueno, estás muy contento, se te nota contento, Javi, por estar ahí, es evidente, pero estarías más contento si hubieras llegado allí después de un buen partido y una buena victoria con el Español, ¿no?
25: Sí, la verdad que sí, que el partido del Elche fue duro, pero nada, solo queda aprender de los errores y olvidarlo cuanto antes para los partidos que vienen.
6: Sí, una pena porque iba bien la cosa, después de esa victoria en Pamplona, después llega la derrota en Butarque contra el Rayo, y sobre todo esa con el Elche ha hecho daño, ¿eh?
25: Sí, bueno, ha sido una derrota que no se nos podía escapar por el contexto del partido, pero ya te digo, yo creo que la línea del equipo general no es mala y bueno, toca seguir.
24: Javi, esos goles recibidos, muchos de ellos en transición durante estos este mes y medio de competición que llevamos, van a hacer que Manolo cambie un poco el sistema, la manera de presionar, quizá no tan alegre arriba, porque habéis sufrido ahí, ¿no? ¿Entiendes, no? Que haya un poco de reformulación del sistema.
25: Sí, bueno, puede ser. Al final ahí Manolo es el que decide y está totalmente capacitado para sacar esto adelante, así que lo que él diga se hará y nada, confianza plena en Manolo.
24: Evidentemente la confianza plena también se la ha dado Monchi en las reuniones que han tenido este fin de semana. ¿Entiendes el run-run que ha habido desde el viernes? Que eso no mola, ¿no? Para el ambiente del vestuario y todo.
25: Sí, bueno, no es agradable, lo entiendo perfectamente por el partido que hicimos, que no fue bueno de nadie, pero ya te digo, yo creo que veníamos haciendo las cosas bien, y yo me quedo con eso, olvidar este partido y seguir.
24: ¿Qué le falta al equipo?
25: ¿Qué le falta? Pues igual estar mejor ahí en esas transiciones, igual hacer más faltas, estar más junto todo el equipo, no sé, yo creo que eso igual sí que nos faltó el último día y eso puede faltar.
24: En cualquier caso, estás disfrutando, ¿no?, de estos primeros 7 partidos, salgan como salgan, para ti, vamos, es una gozada haber encontrado ese sitio y esos minutos en primera que merecías, ¿no?
25: Sí, la verdad que disfruto mucho jugando, tenemos unos compañeros que lo hacen todo muy fácil y la verdad que sí, que estoy muy, muy feliz y disfrutando mucho.
0: Perfecto, Javi. Pues nada, disfrutar de la experiencia con la selección estos días y ya cuando vuelvas con el Español a darle fuerte. Gracias por atendernos y suerte en todo, ¿eh?
25: Muy bien, muchas gracias.
0: Molt bé, Quique, és de les notícies agradables de la temporada de l'Espanyol, eh? Aquest xaval ha entrat molt bé a l'equip, eh?
24: Algun gol, assistència, és a dir, en definitiva, que mola molt aquest xaval. El que passa que en aquesta reformulació tècnica, tàctica que vol fer el Manolo González, alguna peça canviarà. Jo penso que ell no, però al front d'atac amb Cala, Dolan, Brian i tal, hi haurà algun tipus de reformulació a partir del dia de Màlaga, ja veurem, no?
0: Ok. Gràcies, Quique.
24: Abraçada.
0: Javi Hernández, protagonista Esports Cope, i un altre futbolista de l'Espanyol, Jan Sanés, bona tarda.
1: Hola, Joan, bona tarda.
0: Roberto, protagonista a la sala de premsa avui amb l'Absoluta.
1: Sí, primera roda de premsa d'un jugador de la selecció espanyola després de ser campiona del món el 19 de juliol a Nova York. Ha estat el torn de Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, que debuta una convocatòria amb l'Absoluta i ha atès als mitjans, ja ha destacat el valor i la importància de l'Espanyol per estar a la selecció.
2: Al final es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
1: Un Roberto al que han preguntat per la pilota d'or i que ha dit que per ell el top 3 haurien de ser jugadors de la selecció.
0: 3:46, més futbol, avui debuta el Barça a la Champions femenina.

0: También se perderán el próximo partido de liga de sus clubes. Y el Valencia ya ha hecho oficial la llegada de Javier Aguirre como nuevo entrenador del equipo Che hasta el 30 de junio de 2027. El técnico mexicano será presentado el próximo lunes junto con el nuevo director deportivo Braulio Vázquez. En tenis, Carlos Alcaraz ya prepara la Laver Cup, un formato de torneo que se divide en dos equipos, el equipo de Europa, que está liderado por Alcaraz y Zverev, además del joven Rafa Jodar, y el equipo que llaman el resto del mundo, liderado por Taylor Fritz. Y en el fútbol femenino ya está en juego el pase a la final de la Sub-20. De momento España va ganando a la selección italiana gracias a un autogol. Minuto 51, España 1, Italia 0.
1: Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar García Muñiz.
3: La tarde. COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Bona tarda, és moment de la informació de servei. Aquesta tarda temps estable i assolellat a bona part de Catalunya, amb només alguns núvols alts, sobretot al litoral i al prelitoral. No s'esperen precipitacions, sí una mica de vent de component al sud i a l'est del litoral. Repassem termòmetres. A Barcelona tenim 27 graus, com a Tarragona, i també a Girona, mentre a Lleida una mica més de calor, 32 graus. A Andorra la Vella els termòmetres marquen els 22 graus. I si parlem del trànsit, sobretot a l'entorn de Barcelona, hi ha complicacions a la 2 amb retencions en sentit Lleida entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, i també a Montmaneu en sentit Barcelona, on un accident obliga a circular amb un carril tallat. De moment això és tot i nosaltres us deixem amb la tarda de Pilar García Muñiz.

P7, Barberà del Vallès en sentit Tarragona, i a la C33 hi ha trànsit intens cap al nus de la Trinitat com a la C58. A més, avui comença l'operació especial per la Mercè. Nosaltres ho deixem aquí i us deixem amb la tarda de Pilar García Muñiz.

0: editorial.
1: Cadena COPE.
2: El viaje del presidente del gobierno para participar en la Asamblea General de la ONU ha puesto en evidencia que Sánchez está más interesado en promocionarse personalmente que en la política internacional de España. Lo que prima ahora es apuntalar su imagen de líder mundial anti-Trump, subordinando los intereses de España a su futuro político. Su negativa a asistir, por motivos de agenda, a la recepción del presidente de los Estados Unidos a los mandatarios internacionales, o su insistencia en que el acto más importante de su estancia en Nueva York es la entrevista con el alcalde de esa ciudad, el izquierdista radical Zoran Mandami, no contribuye a resolver el aislamiento en el que se encuentra nuestro país. España no ha sido invitada a participar en ninguna de las negociaciones sobre los grandes conflictos del presente, además de convertirse cada día en un socio problemático para Europa. La anécdota del primer día de asamblea la protagonizó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su fugaz encuentro con un Pedro Sánchez que no mostró especial interés en ese saludo. Con la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, que tanto interés ha mostrado por saludar a Pedro Sánchez, no ha dado el más mínimo paso hacia la esperada transición democrática. Incluso ha impedido en tres ocasiones que la líder de la oposición democrática, María Corina Machado, visite Venezuela. La política internacional, que durante la democracia ha sido una política de Estado, se ha convertido en una errática búsqueda de aliados irrelevantes que coloca a nuestro país en terreno de nadie y en conflicto con los tradicionales aliados de nuestra política exterior.
3: Son las 7.
1: La linterna.
4: COPE Catalunya y Andorra.
1: Estàs informat.
3: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Es van cometre errors greus i inacceptables al Departament d'Educació amb les proves PISA, però encara no sabem el que va passar. Errors que ha reconegut el president Salvador Illa aquest matí al Parlament, però poca cosa més d'autocrítica. Aquest error va deixar fora de les proves als alumnes catalans, això li va costar el càrrec a la número 2 d'Educació, però el president Illa reitera la seva confiança en la consellera Esther Niubó. Diu que un canvi de persones doncs no aportaria res. Salvador Illa ha comparegut a la cambra catalana per donar explicacions sobre aquest error a les proves PISA i ha tornat a defensar un pacte educatiu amb poques mesures però amb recursos i un calendari concret que traslladarà divendres a la cimera que hi ha convocada amb els partits polítics. Errors amb les proves PISA, conflicte obert i enquistat amb els professors i l'oposició que pressiona perquè la consellera Niubó sigui cessada. Què diu Salvador Illa i què diu l'oposició, Yolanda Canales?
5: Salvador Illa assegura que el problema es va detectar mentre s'estaven fent les proves, però les advertències no es van traslladar als responsables polítics del Departament d'Educació. De fet, el Consell Superior d'Avaluació va rebre fins a 6 informes tècnics advertint sobre aquesta incidència. El president de la Generalitat ha admès que hi havia marge per actuar i que s'haurien d'haver reforçat els controls, però ha situat les principals mancances en els mecanismes interns de l'administració. També ha insistit Illa en que el govern no vol minimitzar els fets, els ha qualificat d'errades greus inacceptables, en una línia molt similar a la que ja havia expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, però també ha deixat clar que en cap moment es van voler manipular els resultats.
6: No s'han perdut les proves, no s'han manipulat els resultats i no hi ha hagut cap problema amb la correcció de les respostes de l'alumnat. El problema és metodològic. La composició final de la mostra no permet considerar els resultats plenament representatius ni comparar-los amb les mateixes condicions amb els altres territoris o amb la sèrie històrica de Catalunya. Avui, després de les divergències revisades, podem anar més enllà de les hipòtesis que es van plantejar inicialment. Les divergències apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i mancances en la transmissió d'informació inacceptables dins de l'organització.
5: El cas, recordem, ha acabat amb 3 expedients disciplinaris oberts i la destitució de Teresa Sambola com a secretària general d'Educació. Els expedients encara estan en curs i el president no ha volgut avançar qui en pot ser responsable. El que sí ha fet Illa és tancar files amb la consellera d'Educació. I és que la majoria de l'oposició ha demanat la dimissió o el cessament d'Esther Niubó. I tots els grups, això sí, no s'han acabat de creure les explicacions del president de la Generalitat. El líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, diu que el govern volia amagar els resultats, però els han acabat enxampant.
0: Yo lo siento, pero no acepto pulpo como animal de compañía y no me lo trago. Su relato no me lo creo. Ustedes ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
5: I sobre el pacte educatiu que reclama ella, l'oposició diu que no ha de ser una qüestió purament cosmètica i els canvis que s'introdueixin han de ser, diuen, profunds.
3: Gràcies, Yolanda. Doncs això és el que s'ha escoltat aquest matí al Parlament. I ja que hem parlat de les proves PISA i dels mals resultats que ja fa anys que obtenen els alumnes catalans, volem parlar de biblioteques escolars. Un de cada quatre centres educatius a Catalunya no disposa de biblioteca escolar i costa de creure, amb una desfeta en comprensió lectora més que manifesta. Als nostres alumnes els hi costa llegir i quan ho fan, doncs moltes vegades no ho entenen. Aquesta és la realitat, per això costa de creure que no s'estigui traient tot el profit a un espai fonamental com poden ser les biblioteques escolars. En volem parlar amb una experta en la matèria, és la Júlia Baena, que ha estat bibliotecària escolar i que ara és professora d'informació i mitjans audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Què tal, Júlia? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
3: Doncs no cal dir que les biblioteques escolars són una eina essencial per a l'aprenentatge i la comprensió lectora dels infants i joves. Com poden contribuir, per exemple, a millorar els resultats en proves com les PISA?
7: Sí, bueno, de fet, la biblioteca escolar no és l'únic factor, però sí que diferents estudis internacionals, especialment que s'han dut a terme, sí que demostren un impacte en l'èxit educatiu de l'estudiantat, especialment amb tot el que és comprensió lectora, però no només això. La comprensió lectora va molt més enllà de la llengua, per exemple, no? També té a veure amb les matemàtiques, a dir, és transversal. Així que en aquest sentit sí que hi ha aquest impacte. Tot i així, sí que voldria fer un petit apunt, i és que a banda de que les biblioteques escolars són obligatòries per llei i com bé deies, sí que és cert que ara no arribem ni al 75%, diria, de biblioteques escolars, la pregunta important, clau, que ens hauríem de fer és què s'hi fa a les biblioteques escolars, no només si n'hi ha, perquè si les hem de tenir però no estan prou hores obertes, no disposen de persones en formació per atendre-les, el professorat no té prou hores lliures com per poder-les gestionar i dinamitzar, clar, no tenen articulació amb el currículum, aleshores la pregunta una mica clau és aquesta, no? Què hi fem? Si un cop les tenim, ara què? No?
3: Clar, perquè moltes vegades aquests espais s'utilitzen de dipòsit de llibres, no? No sé si és per una qüestió de manca d'interès o hi ha una manca de personal qualificat que se'n faci càrrec o un projecte concret per treure tot el profit, que és el que passa.
7: Jo, el meu parer és que el que hi ha és una manca de polítiques educatives sostenibles en matèria de biblioteca escolar.

0: reforçar la lectura, però clar, com es poden recuperar aquests alumnes que ja estan absolutament acostumats a les pantalles, també a les aules, que pràcticament no llegeixen? Clar, si ara els obliguem a anar a la biblioteca escolar, com ho gestionem perquè això doni fruits? Com adaptem la biblioteca tradicional escolar a un món digital?
1: És que la biblioteca tradicional, estem parlant d'una biblioteca del segle XIX o segle XX, la biblioteca escolar del segle XXI hauria, segons el Departament d'Educació, segons les directrius de biblioteca escolar, les pautes internacionals, el que hauria de fer és formar també l'alumnat en alfabetització mediàtica informacional. És a dir, és perfectament compatible el món del llibre físic amb el món de la tecnologia o l'alfabetització mediàtica informacional, que evidentment inclou fonts d'informació digitals.
0: Quin paper, Júlia, haurien de tenir els professors, la comunitat educativa, a l'hora d'impulsar i dinamitzar aquests espais? Hi ha voluntat però no hi ha recursos?
1: Jo opino que el problema és principalment de recursos, però fins i tot més que econòmics és un problema de temps. I és que, segons les estadístiques públiques, el professorat disposa generalment de molt poques hores de gestió de la biblioteca escolar. És a dir, tenim docents que molt sovint, no sempre, però sovint estan formats, però no disposen de temps ni de diners, especialment temps, per poder aplicar tots aquells coneixements que tenen. Mm-hmm. Això a banda, també crec que s'hauria d'articular també molt bé i de forma més intensa tot el que és el treball en biblioteques públiques, amb llibreries, amb especialistes, amb gent de didàctica, la llengua i la literatura. És a dir, articular aquesta xarxa de tots aquells factors o agents que contribueixen. No? La lectura no és només un àmbit tancat d'un sol perfil, no?
0: Mm-hmm, clar. I el paper del bibliotecari escolar, suposo que és una figura molt vocacional, no? Però és veritat que molts estan deixant la feina per la precarietat que hi ha, perquè no dona per viure, però la majoria reconeix que els encantaria continuar treballant d'això. No sé si és que no s'ha reconegut prou la feina que fan, no sé si això canviarà a partir d'ara, amb l'escenari que tenim.
1: És un tema que no només té a veure amb el reconeixement, té a veure amb la legalitat, amb la llei. En els centres públics, la contractació d'un bibliotecari o de persones externes en el centre educatiu que no forma part de l'equip docent ni del claustre, només es pot fer via AFA, és a dir, contractació amb famílies, AMPA, AFA, familiars. En canvi, els centres concertats i privats sí que el centre educatiu pot contractar directament. Això, clar, el que ha creat és que si la majoria de centres educatius són públics, precisament en aquells barris on les AFAs tenien menys recursos o tenien altres prioritats, cosa que s'entén, és a dir, on més caldria precisament un bibliotecari és on menys n'hi ha, perquè és molt complicat per les AFAs amb el panorama i el context actual, amb un munt de necessitats, que pensi que la biblioteca o el bibliotecari sigui una prioritat, no? Mm-hmm. Tant de bo, eh? Jo crec que sí, que té aquest impacte, però entenc que pugui ser difícil de gestionar això. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs des d'aquí hem volgut posar en valor, no?, la importància que tenen les biblioteques escolars a uns espais una mica abandonats, però que, vaja, veient el nivell de competència en comprensió lectora que tenen els nostres alumnes, potser s'hauria de fer un replantejament, no? I no és només que els joves han de llegir, és que entendre el que llegeixen és fonamental mm-hmm. perquè tinguin una visió crítica de les coses i estiguin preparats per comprendre el món. I això, sí. Amb la irrupció de les pantalles, també a les aules, doncs potser ho hem perdut una mica, no?
1: Jo crec, per això, vull ser positiva i crec que en els últims anys hi ha hagut una mica ha crescut l'interès en aquest sentit. És cert que potser amb resultats de lectura, no?, quan van a la baixa, sempre les biblioteques escolars surten una altra vegada, mm-hmm. però sí que crec que hi ha interès en formar-se i que hi ha voluntat per part de molts equips docents i molts equips directius. Així que es tractaria ara des de l'esfera més política mm-hmm. o gestora Exacte. De poder atorgar aquest recurs cursos perquè sigui possible, no?
0: Doncs esperem que així sigui. Júlia Baena, professora d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la UB i que també ha estat bibliotecària escolar. Gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. Bona tarda.
1: Adéu.
0: I pel que fa al temps, continuem amb temps estable, calor i predomini del sol. Aquesta tarda hem tingut alguna nuvolada al sector central del litoral i prelitoral, però vaja, de forma pràcticament anecdòtica. Aquesta serà la tònica fins al cap de setmana, estabilitat i temps molt càlid i, de fet, la pujada de la temperatura es mantindrà fins divendres. I fem ara una ullada a les carreteres. Ja ha començat l'operació sortida pel pont de la Mercè. Està previst que surtin de l'àrea metropolitana uns 580.000 veïns.

0: vehicles entre avui i demà al migdia. Anem a saber com estan les coses. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana i a les seves rondes, repassem algunes incidències. Segurament la més important, un accident que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha un carril tallat al trànsit i aturades de gairebé 8 quilòmetres entre Mollet i la Roca del Vallès. Això a l'autopista AP7, com us dèiem, en sentit nord, a causa d'un accident. No deixem l'AP7, tram de Cerdanyola del Vallès, però en direcció sud. Un altre accident que també talla carril. De moment ja trobarem aturades d'un parell de quilòmetres. A més, autovia A2, a Jorba, obres que compliquen el trànsit, retencions de més de 2 quilòmetres en sentit Lleida, i un vehicle avariat a la C58, a la carretera, zona de Vacarisses, també provoca aturades importants de més de 2 quilòmetres en sentit Manresa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Eduard. I de seguida parlem també de transport públic, de com estan les coses a l'estació de Fabra i Puig de Barcelona després de que ahir caigués una part del fals sostre, i també de com estan vivint els veïns de Lleida la reducció de 400 places per viatjar a Barcelona en trens Avant. Els viatgers directament competeixen entre ells per aconseguir un bitllet. De seguida en parlem.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual, llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar ProSegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar ProSegur Alarmas.
6: Málaga. Este jueves tienes una cita con el partidazo. El Auditorio Edgar Neville se convierte en el escenario de una noche de fútbol y mucho más. Todo el equipo en directo para llevarte la emoción del partidazo desde Málaga. Con la colaboración de Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
2: ¿Estás escuchando?
3: COPE Tarragona.
2: 93.5 FM.
3: Teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
7: Un tercio de la población, uno de cada tres, efectivamente, las rebajas son el momento de poder afrontar gastos en la compra de ropa y calzado.
3: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
8: Avui parlarem d'una cosa que tots els que convivim amb animals hem sentit, però que poques vegades sabem explicar. És aquest moment en el qual el teu gos et mira i sembla entendre't sense paraules.
3: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra. Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
9: Ostres, no es parla gaire de la tartamudesa. Tothom sap que està, però és una qüestió dissimulada, no?
10: Sí, perquè encara hi ha molt de tabú.
3: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
9: Jo no sé en què queda aquella frase amb la que obria de els únics terrenys que els hi quedava l'ésser humà per conquerir estaven sota la closca del crani.
3: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
11: Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
12: La pregunta que nos hacemos es ¿y por qué ha desclasificado estos documentos el gobierno? Van en su contra. Y mira, hay muchas teorías. A mí me parece que solo puede ser el malestar generalizado que hay.
13: De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
14: Escuchas COPE.
13: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
15: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
16: I supem a les millors taules del món.
15: En aquesta terra protegim i acollim.
17: Fem barri i fem pinya.
18: I fem, i no deixem de fer.
19: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
20: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: L'estació de Fabra i Puig de Barcelona continua tancada. Els trens de la R4 hi passen, però no s'aturen, i no hi ha una previsió ara mateix d'obertura. Ja sabeu que ahir va caure una part del fals sostre del vestíbul de l'estació. Tres persones van quedar ferides i van haver de ser traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Afortunadament, no hem de lamentar danys més greus. Com a possibles causes, Renfe apunta a les pluges de la setmana passada i a les vibracions de les obres que s'acaben de començar a l'estació. Ara s'ha de retirar tota la cobertura afectada i fer una reparació, i l'estació, com dèiem, continuarà tancada fins que no es pugui garantir la seguretat. Evidentment, això té conseqüències pels milers de passatgers que ara han de canviar el seu recorregut. La Mar Puerto s'ha acostat a l'estació i ha pogut parlar amb alguns d'aquests afectats.
1: L'estació es manté tancada fins a nou avís i de moment no hi ha una previsió concreta de reobertura. Per tant, els trens de l'R4 continuen circulant però no fan parada a l'estació. Així, els viatgers amb destinació Fabra i Puig han de baixar a la Sagrera i continuar amb el trajecte amb la línia 1 del metro de Barcelona. La incidència arriba, a més, just quan s'havien iniciat unes obres de millora de l'estació. Renfe havia anunciat una reforma integral del vestíbul que incluïa actuacions al sostre, al paviment, la il·luminació i les instal·lacions. A més, pel que fa als motius del despreniment, apunten a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades com a possibles hipòtesis. Segons l'operador de Renfe, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre, i això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a la dels treballs al paviment, l'hauria fet caure. Ho explica el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech.
2: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, incluso se vieron afectados los talleres de aquel lado de Renfe, que quedaron inundados, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el cañizo es lo que soporta ese yeso.
1: Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. L'Antònia és una usuària que, com a alternativa, ha decidit agafar el metro fins al Clot, però denuncia que és una vergonya que això estigui passant.
3: Si no, d'allò puc anar al Clot, perquè és que no n'hi ha una altra cosa. Entre que ja no va bé la Renfe, entre que ara ha passat això, que ja és vergonyós que passi això, perquè com que no arreglen res, i vas agafar el tren i, bueno, és igual, és la Renfe, què vols que et digui?
1: Durant aquest dimecres, els usuaris habituals de l'R4 han hagut de modificar aquest trajecte i, sobretot, ha agafat de sorpresa a molts turistes que no sabien què és el que havia passat i que buscaven una solució a última hora, com l'Eloís.
4: A Girona. No necessito ir a Clot. Pues voy a ir a Clot para coger un tren, pero no sé, voy a comprar el ticket allá.
1: Perfecto. Sí. I la situació no acaba aquí, perquè l'estació de Fabra i Puig s'assuma aquest dimecres a altres afectacions a la xarxa de Rodalies. A l'R3, la circulació ferroviària està interrompuda entre La Molina i Puigcerdà per una incidència a la infraestructura relacionada amb el subministrament elèctric, segons Adif. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera en aquest tram, i a l'R1 els trens circulen amb una freqüència reduïda de 4 trens per hora i sentit a causa d'un robatori de cable a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià del Besòs. Aquesta incidència també està provocant retards a la línia. I a l'R2 Sud, demores que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú.
0: Gràcies, Mar. I no és l'única afectació, pel que fa al transport. Aquesta setmana, a l'estació de Lleida, s'ha convertit literalment en una cursa esportiva per aconseguir seient, rivalitat entre usuaris per aconseguir bitllet. Per què? Doncs perquè s'han perdut 400 places diàries davant, 100 per trajecte, entre Lleida i Barcelona, i la gent, evidentment, ha de viatjar. És una mesura temporal, però Renfe no concreta el temps que durarà. Avui a migdia COPE hem parlat amb el Kevin Bruque, que és usuari i portaveu de la plataforma Avant Catalunya, i ens ha explicat el que s'han trobat aquesta setmana.
5: El que està passant actualment és que no tenim assignació de seients, és a dir, hem rebut canvis i reassignacions de seients, però quan arribem al tren ens diuen senteu-vos allà on pugueu i ens van distribuint a mesura que arribem.
0: Primera conseqüència, molts viatgers es volen estalviar les cues, les carreres per agafar seient, les molèsties i el mal de cap, i opten pel vehicle privat. És una distància important, Barcelona-Lleida, per fer cada dia, amb l'agreujant de saturació de les carreteres.
5: Correcte, tenim aquest problema, que clar, si ens treuen 100 places de cada trajecte, al final el que fa la gent és organitzar-se i agafar el vehicle privat o inclús fer anar aplicacions de compartir vehicles a canvi de sustentar el preu del viatge. I això és un problema, perquè nosaltres el que proposàvem era afegir alguna freqüència d'horaris a primera hora del matí i que això ens permetés arribar a primera hora del dia a Barcelona i, a més, generar molta més flexibilitat a l'hora de poder conciliar a nivell laboral amb les nostres famílies. Ara això mateix és inviable i el que t'ho permet, malauradament, és el vehicle privat.
0: El Kevin diu que hi ha molts viatgers empipats, aquesta situació els està complicant molt la vida diària, cues, corredisses, arribar tard o no arribar, i la indignació, evidentment, doncs, va en augment.
5: Ho diré així, provoca mala hòstia, perquè al final el que ens estiguem inclús esbarallant entre usuaris per veure si podem agafar bitllet o no, o si inclús entre nosaltres diem que demano-lo, que al final no em toca anar, doncs clar, hi ha una cua de gent per dir ei, l'agafo jo, clar, que el primer que se l'emporta és el primer que piula pel grup, i això realment provoca molta, molta irritació i realment no és còmode ni tampoc és de bon grat pels qui estem viatjant a diari.
0: Doncs de moment, com dèiem, no hi ha data per recuperar totes aquestes places. En Renfe diu que s'han hagut de retirar per revisar si els combois tenen fissures i per fer una reorganització del material.
6: La Linterna. COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
0: Ojo a este notición. Si juntas tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, ahorras directamente. Y atento de nuevo porque ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. No te lo pienses y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y recuerda, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente.
7: Estás escuchando La Linterna de COPE.
8: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.

0: és una novetat que un dels problemes que té la ciutat de Barcelona, també altres ciutats, són els furts i la multireincidència. És veritat que s'ha reforçat la pressió policial, que les xifres han millorat en el primer semestre, però encara és una assignatura pendent. Doncs en aquest context, el Passeig de Gràcia, una de les vies més emblemàtiques de Barcelona, ha posat en marxa una iniciativa pionera per plantar cara a aquest tipus de robatoris. De moment, durant 6 mesos, els clients dels comerços, restaurants i hotels que siguin víctimes d'un furt podran rebre assistència jurídica gratuïta, podran tenir un advocat per personar-se en el procediment judicial. El Luis Sanz és el president de l'Associació Amics del Passeig de Gràcia. Què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Doncs de moment és una prova pilot, no?, que va començar, si no m'equivoco, a principis d'aquest mes de setembre. No sé si hi ha hagut ja clients que han necessitat fer servir aquest advocat.
1: Per sort, encara no, encara però no? L'objectiu, òbviament, és doble. Per una banda, atendre els nostres clients que han sigut víctimes d'un robatori, d'un furt, tant dintre d'un establiment com si el robatori o furt té lloc a la via pública. El tema és que si un client dels nostres establiments ha sigut, li han robat, que d'alguna manera li puguem oferir aquesta assistència jurídica gratuïta, el podem acompanyar en el procés de posar denúncies i després representar-lo en el procés judicial. Si el client és d'aquí, doncs ho veurà com una comoditat. Si és de fora, és una gran millora, perquè molts clients després se'n van i no continuen després sent testimonis o en el moment que celebra el judici ja no estan aquí. Per tant, d'alguna manera, volem assistir a les víctimes i també volem donar un missatge molt clar als multireincidents, als lladres multireincidents, que el Passeig de Gràcia se'ls perseguirà. És a dir, no només posarem una denúncia, sinó que ens personarem al jutjat demanant mides cautelars i quan arribi el judici demanant les penes que toquin.
0: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? És una qüestió, evidentment, la dels furts que preocupa comerciants, restauradors. Què és el que passa al Passeig de Gràcia?
1: Al Passeig de Gràcia, com altres llocs de Barcelona i altres ciutats europees, els furts i els robatoris són un problema. D'alguna manera s'han reduït la pressió policial per una banda, l'esforç que s'ha fet per part del sistema judicial en celebrar judicis més ràpid, han aconseguit reduir el nombre de furts i de robatoris que es produeixen al Passeig de Gràcia. Però sempre queda camí per fer i per tant ens vam animar a aquesta iniciativa que, com deia abans, per una banda volem protegir i donar un servei als nostres clients víctimes de robatoris i furts i per l'altra banda llançar aquest missatge contundent als lladres multireincidents que aquí ho tindran una mica més difícil que altres llocs de Catalunya o d'Espanya i per tant d'alguna manera el que volem és que deixin de tenir el Passeig de Gràcia com a centre de les seves activitats i tant de bo acabin abandonant la ciutat i encara millor el país.
0: Es vol llançar un missatge als lladres, a aquests delinqüents, però jo no sé si també voleu enviar un missatge a les administracions perquè no són capaces de resoldre aquest problema.
1: Les administracions han fet un gran esforç incrementant el nombre de Mossos d'Esquadra i de Guàrdia Urbana i millorant, diguem, amb més mitjans i més jutges de reforç, la resposta judicial. Per tant, hi ha una millor resposta policial i una millor resposta judicial. I, per tant, això s'està traduint en una reducció de furts i robatoris. Nosaltres simplement hem volgut ajudar. Ajudar de quina manera? Simplement assegurant que aquest lladre rep les mides cautelars que pertoquen i, d'alguna manera, també, al moment del judici, rebi la condemna que li pertoca també. Per tant, d'alguna manera, són mides de reforç que tots van en la mateixa direcció. Treballar tots plegats per reduir un fenomen que s'està reconduint, però que encara, lògicament, queda canvi per fer.
0: Si posem un cas concret, Luis, a una persona que li roben, per exemple, el mòbil mentre passeja pel Passeig de Gràcia, què és el que ha de fer? A qui ha de recórrer? Com s'ha activa aquest protocol i què passa a partir d'aquell moment?
1: El protocol s'activa a partir dels comerços, restaurants i hotels participants.
0: O sigui, pot entrar en qualsevol botiga del Passeig de Gràcia? O...
1: Si li passa dintre d'una botiga del Passeig de Gràcia, dintre d'un hotel, dintre d'un restaurant, és simplement demanar que li ajudin en aquest sentit. Llavors li donaran el número de telèfon i li acompanyarem amb un servei jurídic dels advocats de Bufete Molins que simplement es posaran en contacte amb ell a veure com s'ha de procedir a posar la denúncia i després acompanyar-lo representant-lo amb el procés judicial contra el lladre. Clar, si l'obre al carrer, simplement ha de demanar ajuda a algun establiment, perquè és un servei que es presta a través dels establiments associats al Passeig de Gràcia.
0: La majoria de víctimes d'aquests robatoris acostumen a ser turistes estrangers?
1: No necessàriament. Sí, hi ha turistes, però també hi ha molta gent, òbviament, de Barcelona i de la resta de Catalunya i d'Espanya. Realment, per sort, no són incidents violents. La majoria d'ells són simplement furts, en el sentit de que estem prenent alguna cosa en una cafeteria i deixem el mòbil descuidat o una bossa de mà i el lladre aprofita i se l'emporta. O caminant pel carrer, el típic furt que se li porta alguna cosa dintre de la bossa de mà i no s'ha donat compte. Per sort, els incidents violents són poquíssims. Però el que es tracta és llançar aquest missatge molt contundent que no volem ni els violents ni els no violents. Mm. Volem simplement que el client i el nostre visitant estigui segur al Passeig de Gràcia, es pugui passejar sense cap problema. Torno a dir, no és que estiguem malament, simplement volem estar millor.
0: Mm-hmm. Jo deia a l'inici que el projecte estarà en funcionament durant 6 mesos. No sé quins indicadors s'utilitzaran per saber si ha funcionat o no. No sé si el nombre de denúncies, condemnes, si s'han reduït els robatoris i si aquesta iniciativa es pot prorrogar o s'acabarà definitivament d'aquí a 6 mesos.
1: Això s'ha de valorar. El primer que valorarem és si les víctimes han quedat satisfetes o no amb aquest servei, si els establiments també han quedat satisfets amb aquest servei, i després el nombre de casos i com acabar resolvent-se. Per tant, d'alguna manera, és una iniciativa molt nova i hem d'esperar aconseguir casos perquè realment acabem de valorar com ha anat. Per tant, si al final veiem que ha sigut positiva per totes les parts, farem impossible perquè es quedi de manera permanent. Si aquesta iniciativa al final, pel que sigui, no ha resultat del tot satisfactòria, doncs ha sigut una prova pilot i l'abandonarem. Però sí que pretenem, a la mida del possible, que després es quedi com un servei que puguem prestar des de l'associació, diguem, per molts anys.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs és una iniciativa interessant que veurem d'aquí uns mesos, no? Quins resultats ha tingut, si es pot estendre, per exemple, a altres zones o altres ciutats i si pot ajudar a combatre la multireincidència, que és un fenomen que, desgraciadament, afecta molta gent i també a molts negocis. Lluís Sans, president de l'Associació Amics del Passeig de Gràcia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltíssimes gràcies a vostès.
0: Gràcies, bona tarda.
1: Gràcies.
2: Aquí el deporte se vive y se debate.
3: ¿Ha ganado el Atlético de Madrid gracias al árbitro?
4: Esa sensación que normalmente siempre juega en contra y hoy de repente ha jugado a favor.
5: Y no creo que el Madrid tenga mucha evolución porque de verdad creo que le faltan jugadores.
2: A ver, yo no. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
6: Con Juanma Castaño.
7: Para hacer la compra bien hay que ir a Carre.
8: Hínchate a comprar bien en nuestro aniversario con descuentazos cada día, como el 30% en todos los refrescos de cola, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 24 de septiembre en Carrefour.
9: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
10: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
9: Hazte mutuera.
10: Condiciones en Mutua.es.
11: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777.
12: Verisur.
13: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
14: ¿Te gusta el sexo? ¡Toma Energisil Vigor! Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
15: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
16: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual, llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
6: El próximo jueves 1 de octubre, en Mediodía COPE desde Oviedo, hablamos de salud y farmacia. Con motivo del 24 Congreso Nacional Farmacéutico, conoceremos los retos y oportunidades de una profesión esencial y su papel estratégico en el ámbito de la salud. Escúchalo aquí, en Mediodía COPE, a la 1:12 en Canarias.

0: Catalunya ha perdut 800 advocats del torn d'ofici, una figura molt necessària per garantir que qualsevol persona, independentment dels seus recursos econòmics, doncs tingui accés a una defensa jurídica gratuïta i de qualitat. S'han perdut advocats d'ofici, cada vegada hi ha menys professionals, però la demanda no para de créixer. L'any passat es van fer gairebé 400.000 actuacions. Ho estem analitzant avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra. Sílvia Fernández, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Iolanda.
0: Per què cada vegada hi ha menys advocats d'ofici, Sílvia?
1: Doncs aquí entren en joc principalment els diners, Iolanda, que no estan ben pagats. Si aprofundim una miqueta més en aquestes xifres que ens presentaves a l'inici, el torn d'ofici va fer gairebé 372.000 actuacions l'any 2025. Estem parlant d'un 3,2% més que l'any anterior i un màxim històric, però els advocats escrits han baixat gairebé un 2%. Per tant, es dona aquí aquesta paradoxa. L'acord amb la Generalitat preveu recuperar en 4 anys el 31% del poder adquisitiu que s'ha perdut des del 2011 en aquestes compensacions del torn d'ofici. Imagina't, si s'ha perdut aquest 31%, queda molta feina per fer. Per tant, aquí aquesta paradoxa ens l'explica l'advocat especialitzat en àrea penal i amb molts anys d'experiència, el Carlos Carretero, que és molt contundent i diu que hi ha molta diferència amb els bufets privats i aquesta gent que forma part del torn d'ofici.
2: Yo entiendo que está bajando porque las condiciones económicas son nefastas, o sea, son unas condiciones económicas que muchas veces no compensa al letrado dedicarse al turno de oficio. En un procedimiento puedes estar cobrando por todo el procedimiento 400 euros, incluida una guardia de 24 horas. Si fuera un cliente privado, un cliente particular, en ese mismo procedimiento se podría cobrar un 3.500, 4.000 euros.
0: Però aquesta desmotivació va més enllà, no?, d'aquesta part econòmica, Sílvia.
1: Sí, sí, totalment. Aquesta desmotivació va més enllà i és que aquest advocat ens parla també de la pèrdua de temps que suposa.
2: Tú tienes un juicio a una hora y por circunstancias entras dos horas más tarde, oye, y te lo tienes que apechugar. Y esto claro, no te lo paga nadie, ¿eh? En cambio, si fuera un abogado particular, pues siempre se tiene en consideración, por ejemplo, el tiempo de espera y todo esto. Aquí, no.
1: Mal pagats, també amb aquestes pèrdues de temps, d'espera per les guàrdies, però Iolanda, això no es queda aquí. Hi ha un altre concepte que planeja quan parlem d'aquests advocats en el torn d'ofici i és els prejudicis. Per desgràcia, encara hi ha moltes persones que associen aquests professionals amb rebre una atenció de menor qualitat. La Cristina Capuz, que és advocada i diputada de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha parlat a Herrera Cope desmentint totalment aquests prejudicis.
3: De vegades dona la sensació de que són advocats de segona. I no, no, no. Però si és gent que està molt especialitzada, que porta molts anys col·legiada, que es continua formant cada dia, que li dedica moltes hores perquè si ho fas ho has de fer bé. O sigui, és un tema que, ja que a nosaltres tenim la sort que sigui voluntari, si ho fas ho has de fer bé.
0: I com es pot accedir a aquest torn d'ofici, Sílvia?
1: Doncs cal moltíssima preparació i complir uns requisits. Per entrar al torn d'ofici de Catalunya no n'hi ha prou amb estar col·legiat com a advocat. Cal tenir amb caràcter general com a mínim 3 anys d'exercici efectiu de la professió, estar col·legiat al Col·legi d'Advocats corresponent i fins i tot també tenir algunes especialitats si es tracten temes com la violència de gènere de menors o en estrangeria. De fet, la Cristina ens dona més detalls de tot plegat.
3: Tothom començava en el torn d'ofici perquè era una manera com d'agafar taules, no? Per dir-ho, no? Quan no tenies molta experiència, les agafaves en el torn. Però ja fa molts anys que va canviar això. De fet, per poder exercir en el torn d'ofici has de complir molts requisits, has de tenir uns anys que estàs col·legiats, has de tenir uns cursos, has d'haver de passar uns exàmens. O sigui, a dia d'avui el torn d'ofici està molt especialitzat i és gent que ha estudiat molt.
1: Doncs desmentint aquests mites de que els advocats que entren a aquest torn només és perquè acaben de començar i volen agafar aquesta experiència. Ara mateix l'escenari, si parlem de Barcelona, és molt representatiu. Iolanda, Capuz deixa clar que la majoria de professionals que formen part d'aquest torn ho fan per vocació.
3: I és un tema totalment vocacional, perquè nosaltres estem de guàrdia, o sigui, a Barcelona hi ha 18 advocats per penal general, és a dir, només per detinguts generals, 18 advocats del torn d'ofici cada dia, 360 dies a l'any, és a dir, sigui Nadal, sigui el teu aniversari, el que sigui, tu estàs de guàrdia. Llavors, clar, si nosaltres cobrem uns 180 euros així en números rodons per estar de guàrdia, però sí, una guàrdia se't pot allargar molt, eh? O sigui, és, pot ser 2 dies, 3 dies, una setmana.
0: I més enllà d'aquests problemes, d'aquesta situació que estem explicant, Sílvia, els ciutadans estan satisfets amb aquest servei, no?
1: Sí, suposo que al final tot ve arrel d'aquesta vocació, que treballen molt bé aquests advocats, i la ciutadania valora el servei amb un 8,9/10. És a dir, malgrat la falta de professionals i les dificultats que expliquen aquests advocats, qui rep aquest servei el puntua amb una nota molt alta, gairebé d'excel·lent. I el problema, per tant, és com garantir que aquesta qualitat es pugui mantenir en el futur si constantment estem perdent professionals. Parlaves a l'inici d'uns 800, perquè només en el primer trimestre d'aquest 2026 el torn d'ofici, atenció, ja han registrat més de 96.000 actuacions en territori català.
0: Sí, doncs una figura molt necessària, la de l'advocat del torn d'ofici, que va a la baixa, entre d'altres coses, com estem explicant, per les condicions econòmiques en les que han de treballar. Gràcies, Sílvia. Fins després.
1: Fins després.
4: La Linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat. Estàs escoltant
5: COPE Tarragona
4: 93.5 FM.
5: La teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
6: És el pla d'usos que intenta justament regular l'obertura d'aquest tipus d'establiments, tant de carcasses com de souvenirs.
5: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
7: Si desapareixessin les abelles en 4 anys, desapareixeríem tal com estem ara, vull dir, no tindríem aliments. El 84% de les espècies vegetals depenen de la pol·linització de les abelles.
5: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
4: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
8: Vaya arranque de partidazo en el que hay miles y miles de personas que están escuchando la radio. Alberto,
4: no. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
9: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. No es solo información, es saber dónde mirar.
10: Seguimos en la batalla del relato en varias cosas, porque también en el asunto de la ley de nietos hay novedades. Hemos sabido que los nacionalizados se inscriben en el municipio que quieren. Ya veremos, porque el Supremo está estudiando ese caso muy a fondo y de eso también hablaremos hoy.
4: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
9: Escuchas COPE.
4: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
11: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
12: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
11: Si con las humedades te las tienes que ver.
12: 900-102-103. Murprotec, cuidando.

0: Fer esport durant l'embaràs no només és possible, sinó que és recomanable i té molts beneficis per la mare i pel fetus. Evidentment, s'ha d'adaptar a cada dona i ha d'estar assessorat per un metge. La pròpia Organització Mundial de la Salut recomana, si no hi ha contraindicacions, com a mínim 150 minuts a la setmana d'activitat física aeròbica moderada i això, doncs, combinar-ho amb exercicis de força. L'esport durant l'embaràs pot ajudar a reduir el risc de diabetis gestacional, hipertensió o complicacions durant el part i també pot contribuir a reduir el risc de depressió postpart. La Naroa Hidalgo està embarassada ara mateix i actualment està entrenant. Naroa, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Naroa, estàs embarassada de quants mesos?
1: Pues mira, estic ja de 36 setmanes.
0: Et queda poquet llavors.
1: O sigui que queda un poquet.
0: Molt bé, molt
1: però
0: bé.
1: Però jo segueixo entrenant i la veritat que ara mateix em trobo molt bé. Sí que tinc que dir que el primer trimestre és una mica complicadillo. Però a partir de finals del primer trimestre, segon, ja vaig començar a trobar-me bé. I vaig decidir començar a entrenar.
0: Però això d'entrenar o de practicar esport, ja ho feies abans o vas decidir-ho quan et vas quedar embarassada?
1: No, jo era una persona que ja em movia. Sí.
0: I ho vas consultar amb la llevadora, el ginecòleg o algun especialista abans de seguir fent-ho? Sí,
1: directament. Jo volia seguir entrenant el tema gimnàs i això, però em va arribar clientes que em deien que hi havia gent especialitzada pel tema dels entrenaments, del tema dels embarassos, i llavors vaig buscar una mica d'informació. I em van arribar un parell d'entrenadores i vaig estar parlant i més que res per treballar tot el tema del sòl pèlvic, que també és algo per prevenir, i vaig dir, bueno, mira, doncs faig dues coses en una. Entreno i em cuido físicament i a més em preparo tota aquesta zona del sòl pèlvic, que és una zona que molta gent pues, té com oblidada.
0: I ho fas amb un centre, amb altres dones, no? Embarassades,
1: sí,
0: entenc?
1: Sí.
0: I ara em deies que t'anava molt bé, que estaves notant molts beneficis. Jo no sé si tant a nivell físic com emocional també, no? I beneficis ara mateix, però també pensant potser en el part, perquè gràcies a l'activitat física durant aquests mesos, segurament a l'hora del part les coses potser seran més fàcils, no?
1: Sí, jo ho intento fer més que res pel tema de preparar el meu cos també, perquè les dones ja ens diuen que està preparat el nostre cos, no? Però si està molt més, pues, jo què sé, més flexibilitat, pues, que estigui tot una mica més col·locat, pues, si això pot ser una millora pel dia de demà, jo també ho estic fent per això.
0: Molt bé. I hi ha alguna qüestió, Naroa, que el metge t'hagi dit que has d'anar amb compte perquè sigui una pràctica segura, alguna cosa que no es pugui fer durant l'embaràs?
1: Ara mateix, si tu tens un embaràs sense ningun tipus de risc, no hi ha cap tipus de problema. A mi a dia d'avui he tingut un embaràs bé, sense cap risc, i m'han deixat fer a tot. Inclús també faré ara macronatació i inclús m'han dit que ho puc fer, inclús encara que em queden 4 setmanes, no hi ha cap tipus de problema. Són beneficis per al tema de l'embaràs i de la dona.
0: O sigui que pots seguir fent-ho fins a l'últim moment sense haver de baixar una mica el ritme? O s'ha d'anar adaptant a cada moment?
1: Bueno, pensa que jo, per exemple, pues ara ja quan estic entrenant, hi ha vegades pues, que sota el ventre pues, sí que tinc una mica més de tibantó, però la meva entrenadora Paula pues, intenta adaptar-me, no? Pues no fessis fins aquí, fes una mica menys. Per això sempre està bé entrenar amb una persona que et digui fins a on pots arribar o et canvia l'exercici quan tu ho estàs fent.
0: Clar, i jo no sé si et consta, Naroa, per altres dones que potser coneixes, no?, que també estan embarassades, si cada vegada hi ha més interès en practicar esport durant l'embaràs o creus que encara és una cosa anecdòtica?
1: Hi ha gent de tot. Jo, per exemple, que treballo, tinc clientes que són dones i parlem d'aquest tema. Hi ha persones que em trobo que sí són molt proactivitat i gent que també són una mica, tenen aquesta por de que vagi bé tot l'embaràs i no volen fer res. Hi ha una mica 50-50, avui dia.
0: Bueno, s'ha començat a trencar una mica el mite, no?, de que una dona embarassada havia de descansar el màxim possible. Però jo no sé si falta encara informació sobre l'activitat física durant l'embaràs. Això es comenta a les consultes, vull dir, el metge ja és proactiu, ho recomana. El ginecòleg?
1: Bueno, perquè jo sóc una persona així activa, però no és algo que... Bueno, diuen el tema de les classes prepart, no? I a vegades quan ja vas allà, la persona o la gent que hi ha allà sí que et conviden, no?, a que entrenis, a que facis alguna cosa, però no és algo de primeres que el metge o ginecòleg ho faci
0: d'entrada, no? Quan tu vas a la consulta i t'has quedat embarassada, no és una cosa que es recomani des de l'inici. Això ja ha de ser la pròpia dona qui ho decideix.
1: També perquè el primer trimestre, com que tens una mica de por de que tot estigui bé, que estigui tot aposentat, i jo crec que també la gent no s'anima molt el primer trimestre a fer molt, i a vegades també et trobes molt malament. Jo, per exemple, personalment em vaig trobar bastant malament.
0: I m'imagino que també serà diferent si és el primer embaràs o és el segon, no? Per exemple.
1: No, és el primer, per exemple.
0: Però en el teu cas és el primer.
1: Hi ha gent que si té el segon, doncs, per exemple, és això, que té una mica més de por o no tenen temps directament.
0: Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta idea, no? L'embaràs no implica haver de deixar de moure's, cada vegada hi ha més consciència de que mantenir-se activa es pot formar part d'un embaràs saludable, seguint sempre les indicacions dels professionals sanitaris, evidentment, i un exemple és el que ens acaba de donar la Naroa, o sigui que Naroa Hidalgo, moltíssimes gràcies pel teu testimoni, que vagi molt bé el que queda d'embaràs, ja poquet, i que tinguis un part molt curt, t'ho desitgem
1: això
0: des d'aquí.
1: Això us farem, moltes.
0: Molt bé, gràcies, Naroa, que vagi
1: moltes
0: bé, bona tarda.
1: Moltes gràcies, adéu, bona tarda.
0: Deu minuts i les 8 en punt de la tarda, i com us estem explicant avui a la Linterna, el president Salvador Illa ha comparegut aquest matí al Parlament per explicar què va fallar perquè els alumnes catalans quedessin fora de les proves PISA. Ha reconegut errors greus, però reitera la seva confiança en la consellera Esther Niubó. L'oposició, en canvi, demana el seu cessament. Sílvia Fernández, bona tarda.
2: Bona tarda, Iolanda. Illa ha assegurat que el problema es va detectar mentre s'estaven fent les proves, però que les advertències no es van traslladar als responsables polítics. De fet, el Consell Superior d'Avaluació va rebre fins a 6 informes tècnics sobre aquesta incidència. El president ha admès que hi havia marge per actuar i que s'haurien d'haver reforçat aquests controls. No vol minimitzar els fets i ha qualificat les errades de greus inacceptables en una línia similar a la consellera Esther Niubó, però ha deixat clar que en cap moment es va voler manipular cap tipus de resultat.
3: No s'han perdut les proves, no s'han manipulat els resultats i no hi ha hagut cap problema amb la correcció de les respostes de l'alumnat. El problema és metodològic. Avui, després de les diligències revisades, podem anar més enllà de les hipòtesis que es van plantejar inicialment. Les diligències apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i mancances en la transmissió d'informació inacceptables dins de l'organització.
2: El cas ha acabat amb 3 expedients disciplinaris oberts i recordem també la destitució de Teresa Sambola com a secretària general d'Educació. El que sí que ha fet Salvador Illa és tancar files amb la consellera Niubó.
3: Des que n'hem tingut coneixement, des que m'ha informat la consellera, li vaig dir, arriba al final i ho expliques. I és el que hem fet. I vostès tindran tota la informació que vulguin fer i poden, a més a més, criticar-ho, perquè és veritat que ha sigut un error greu. La consellera té la meva confiança, perquè és que dit i m'ha posat al càrrec les vegades que ho convicut a disposició, és que tinc la seva responsabilitat i té la meva confiança per resoldre els problemes. No portaria res a un canvi de persones des del meu punt de vista i, per tant, no ho farem.
0: I què ha dit la resta de grups, l'oposició, Sílvia?
2: Doncs, Iolanda, siguem clars, no s'han acabat de creure aquestes explicacions del president de la Generalitat i la majoria clamen per la dimissió de la consellera Niubó. El líder del Partit Popular, per exemple, l'Alejandro Fernández, diu que el govern volia amagar aquests resultats.
4: Yo lo siento, pero no acepto pulpo como animal de compañía y no me lo trago. Ustedes ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
2: I sobre el pacte educatiu que reclama ella, l'oposició diu que no ha de ser una qüestió purament cosmètica i que els canvis s'han d'introduir de manera profunda. D'altra banda, Iolanda també volia parlar-te d'un tema que s'ha abordat en els últims dies, que les biblioteques escolars, perquè els infants i joves tornin a llegir, s'han de posar sobre la taula. En aquest mateix programa hem parlat amb la Júlia Baena, que és professora d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, i ella diu que les xifres són demolidores. Un 75% dels centres no compta amb aquestes biblioteques operatives. El tema és que sí que hi ha escoles que tenen l'espai, però no està adaptat a les necessitats actuals.
5: La pregunta important, clau, que ens hauríem de fer és què s'hi fa a les biblioteques escolars, no només si n'hi ha, perquè si les hem de tenir però no estan prou hores obertes, no disposen de persones en formació per atendre-les, el professorat no té prou hores lliures com per poder-les gestionar i dinamitzar, clar, no tenen articulació amb el currículum, aleshores la pregunta una mica clau és aquesta, no? Què hi fem?
0: I si bé en aquest món tan digital tenen cabuda aquestes biblioteques escolars?
2: Doncs mira, precisament la Júlia ens ha parlat del concepte de biblioteques del segle XXI, on la tecnologia també hi té cabuda, però de manera regulada. Ella creu que a Catalunya falten molts recursos econòmics i posa Galícia com l'exemple a seguir.
5: La biblioteca escolar del segle XXI hauria, segons el Departament d'Educació, segons les directrius de biblioteca escolar, les pautes internacionals, el que hauria de fer és formar també l'alumnat en alfabetització mediàtica i informacional. És a dir, és perfectament compatible el món del llibre físic amb el món de la tecnologia o l'alfabetització mediàtica i informacional, que evidentment inclou fonts d'informació digitals.
2: I si parlem de recursos humans, l'experta creu que el problema és una manca de temps.
5: El professorat disposa generalment de molt poques hores de gestió de la biblioteca escolar, és a dir, tenim docents que molt sovint, no sempre, però sovint estan formats, però no disposen de temps ni de diners, especialment temps, per poder aplicar tots aquells coneixements que tenen.
2: Doncs Iolanda, en definitiva s'ha de tornar a apostar per aquestes biblioteques als centres escolars per millorar sobretot la comprensió lectora.
0: Doncs molt importants, aquestes biblioteques escolars. Tant de bo es posin més recursos perquè se'n pugui treure més profit. Gràcies, Sílvia. Fins demà.
2: Gràcies, fins demà.
0: Informació esportiva avui amb el Joan Batllori. Què tal, Joan? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: I el Barça, que debuta avui a la Champions femenina.
6: Sí, el Barça comença la defensa del títol, rebent al París el Johan Cruyff. Anem cap allà amb l'Edu Badia, que ja tenim l'11 inicial del Barça. Edu, bona tarda.
7: Hola Joan, hola Yolanda, sí, ja tenim 11, bona tarda des del Johan Cruyff, on d'aquí una hora més o menys el Barça de Pere Romeu comença la seva defensa del títol contra el París en la primera jornada de la fase Lliga de la Champions. És el millor 11 que pot treure el tècnic del Barça davant les 7 baixes que presenta l'equip en el dia d'avui, amb Cata Coll a la porteria, Sidney, Irene Paredes, que avui torna a l'11 després d'aquestes molèsties al sòlid de la cama esquerra, Martina i Brooks en defensa. Al mig del camp, Patri, Sara Jordi i Clàudia Pina, i al davant, Caroline, Eva Pajor i Graham Hansen. Comença a entrar la gent a l'estadi culer. Bona temperatura aquí a Sant Joan d'Espí per aquest Barça-París.
6: Gràcies, Edu. El Barça masculí avui atents al partidazo de Cope. Entrevista amb Rodri, un tastet. Rodri parla de l'interès del Real Madrid per fitxar-lo.
8: Yo desde mi posición tengo que decir que, joder, que el Madrid mostró un interés desde el primer momento, que tuvieron un comportamiento ejemplar y que, joder, las propuestas fueron... Bueno, de ir a por el jugador, o sea, eso quiero también dejarlo claro.
9: O sea, que fue 100%.
8: Hombre, no sé lo que es ir a 100%, pero está claro que el interés lo tuvieron y fueron con todo un poco lo que tenían y mostrando el interés, cosa que yo agradezco porque, bueno, hablé con partes de ellos y ya está.
6: Lamine Yamal ha insistit en una entrevista a l'equip que mereix guanyar la pilota d'or aquesta temporada. Ha passat avui per Esports Cope Charlie Reixac i li han preguntat si Lamine mereix guanyar la pilota d'or aquest any.
10: Home, és un dels jugadors vistosos. Però és que n'hi ha, si comptes el moment que està ara, podries dir, home, està fi. L'any passat va estar molt temps lesionat. Vull dir, no diuen exactament el criteri, no? Sí. Dius, si l'altre li donarà la pilota d'or avui, li tindran que donar-la en el Rafinha.
6: També ha passat avui per Esports Cope el futbolista de l'Espanyol, Javi Hernández, des de la concentració de la selecció espanyola Sots 21, que buscarà aquests dies la classificació per l'Eurocopa del 2027. Javi Hernández ha valorat la derrota de l'Espanyol contra l'Elx i ha donat suport al seu entrenador.
11: Sí, bueno, ha sido una derrota que no se nos podía escapar por el contexto del partido, pero ya te digo, yo creo que la línea del equipo general no es mala y bueno, toca seguir. Y al final ahí Manolo es el que decide y está totalmente capacitado para sacar esto adelante, así que lo que él diga se hará y nada, confianza plena en Manolo.
6: El també jugador de l'Espanyol, Roberto, ha parlat a la concentració de la selecció espanyola absoluta, agraït a l'Espanyol per la confiança que l'ha portat a l'absoluta.
9: Al final es un orgullo, ¿no? Representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
6: Al marge del futbol en bàsquet, a 8:45 arrenca la final de la Lliga Catalana Femenina, que enfronta a Reus, a l'Uni Girona i al Cadí la Seu. Demà arrenca l'Eurolliga, el Barça, que debutarà rebent el Palau a l'FC Istanbul. El blaugrana Darío Brizuela no s'amaga en les moltes novetats de l'equip. S'ha de competir des del principi.
12: Tenemos muchos jugadores nuevos, un entrenador nuevo con ayudantes nuevos, todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso, pero somos un equipo y todos los días, en todos los entrenamientos, estamos dando un pasito más, con nuestros errores, por supuesto, pero no creo que seamos un descalzaperros, en absoluto, todo lo contrario.
6: I en tenis, Espanya s'ha classificat per les semifinals de la Billie Jean King Cup després de superar el Kazakhstan per 2-1. La victòria en el punt de dobles amb la catalana Sara Sorribes i Cristina Buxa ha resultat decisiu per aquesta victòria.
0: Doncs, com sempre, més esports d'aquí a mitjoreta a la cadena COPE. Gràcies, Joan. Fins
6: adeu,
0: demà.
6: Fins ara.
0: Que vagi bé.
6: Adeu.
0: I d'aquí a uns segons el que continua és la informació a la linterna d'Àngel Expósito. Tornem demà. Que vagi molt bé. Bona tarda.